0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota casa.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals davant la persistència d'un elevat risc d'incendi. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de calor intensa no és tan elevada com en dies anteriors després de la finalització de la tercera onada de calor. Es manté, això sí, l'avís de calor nocturna durant aquest cap de setmana amb afectació principalment als extrems nord i sud del territori. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar incendis. Com a consells generals, amb calor es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor. Coneguem doncs ara més a fons encara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest cap de setmana canicular aquí a Catalunya, on es presenta una jornada molt tranquil·la. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures que les més elevades sobretot s'ubiquen al delta de l'Ebre, amb una nuvolositat que ens acompanyarà aquestes properes hores, sobretot concentrada a la Costa Daurada i també a la Costa Central. Però tot plegat es presenta un matí molt assolellat, amb unes temperatures al migdia que tornaran a enfilar-se pràcticament als 40 graus al Pla de Lleida i a punts a la Vall de l'Ebre. A la Catalunya central, valors entre els 36 i 38 graus i sobretot un ambient molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Amb una tarda que continuarà sent molt tranquil·la, alguna gota esporàdica es podria deixar escapar a l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I d'altra banda, les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. Aquestes han explicat a l'ACN que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que és qui coordina el suport al sector, però encara no hi ha hagut cap concreció. És per això que les associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri mesures de caràcter regulador. I parlem ara en plana internacional. Del conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar, i és que ahir els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jago i el tenor Benjamin Barheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet.
1: I és que això queda menys d'un mes per a un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden viure des de fa dècades, diuen, l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Al sud de Catalunya i al Vendrell es podrà observar en tota la seva espectacularitat un fet excepcional que no es repetia des de fa més d'un segle. Però aquest esdeveniment també és una oportunitat per redescobrir com molt abans dels rellotges moderns i dels telèfons mòbils, era el sol qui marcava el pas del temps, marcava el ritme. I avui en volem parlar amb en Ricard Llorenç, que ell és el president de la Societat Catalana de Mnemònica, per entendre millor aquest fenomen i reivindicar el patrimoni dels rellotges de sol, testimonis silenciosos de la nostra història i de la relació entre el cel, el sol i la vida quotidiana. Ricard, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé,
1: sí?
2: Molt bé.
1: Moltíssimes.
2: Esperant l'eclipse.
1: Ah, correcte, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. És que és curiós, perquè ara sembla que tothom... que ja és això, ja és bo, això, aquesta divulgació. Sembla que tothom miri cap al cel, presti atenció al sol, però, clar, des de la vostra vessant ja fa anys i panys que mireu cap al sol, Ricard.
2: I tant. Però, bueno, això, tot això és bo.
1: Sí, de fet, el que diuen la majoria d'especialistes, perquè a vegades també s'especula, no? És que si fa mal temps, perquè tal, i en definitiva el que expliquen els experts és igual si aquest dia finalment, pel que sigui, no es pot veure tal qual l'eclipsi de sol, però almenys haurà servit per parlar, per divulgar, per parlar d'astronomia, per parlar del sol, no? I això és el que ens hem de quedar amb tot aquest fenomen, no, Ricard?
2: I tant. És així, sí.
1: Fem una cosa.
2: Esperem que no estigui núvol.
1: No, exacte. Esperem que el 12 d'agost al vespre estigui un cel ben obert i que es pugui veure amb tota la seva magnitud aquest eclipsi de sol total.
2: Perfecte.
1: Ricard, fem una cosa, et sembla. Clar, nosaltres hem descobert, sincerament, i a més ho hem fet a través d'una companya de feina, etc., el que era la mnemònica, però crec que és importantíssim partir d'aquí, Ricard. Explica'ns, ajuda'ns a conèixer què és la mnemònica.
2: La mnemònica s'expressa amb aquest nom de mnemònica dos coses, bueno, diferents, però que tenen el mateix fonament. Una és l'estudi dels rellotges de sol, i la mnemònica és la ciència que estudia i calcula i ensenya a calcular els rellotges de sol. S'ha de pensar que en qualsevol superfície en què li toqui el sol es pot construir un rellotge de sol. Això és la... que la gent, quan parla de rellotges de sol, es pensa en rellotges de sol verticals, en fred, diguéssim,
1: sí.
2: Però és que el rellotge de sol es pot dibuixar en qualsevol superfície, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinada, sigui corba, sigui de qualsevol manera.
1: Vaja.
2: Qualsevol lloc on toqui el sol es pot donar l'hora. Llavors, la mnemònica estudia com calcular els rellotges de sol, depenent de la seva orientació, de la seva forma, etc., per poder assenyalar les línies de les hores i els calendaris. Això és la mnemònica. Hi ha rellotges de sol que fa més de 3.600 anys que existeixen. Sí, els egipcis, grecs i romans els feien servir.
1: Sí.
2: I llavors, l'altre tema de la mnemònica és una projecció geogràfica. Si tu saps que els mapes són sempre projecció de l'esfera terrestre.
1: Sí.
2: Clar, perquè l'esfera terrestre és un cilindre, un cercle, i aleshores es projecta sobre un pla i això surt en els mapes. Llavors, una forma de projectar és projectar els punts de la Terra des del centre de la Terra amb un pla tangent a la Terra.
1: Val.
2: Llavors, això què fa? Fa que els cercles màxims de la Terra estiguin representats d'aquesta manera en una recta. Mm. Llavors, què passa? Com se sap, en principi és així, la distància més curta entre dos punts de la Terra és sempre la seva circunferència màxima. Uh-huh. Aleshores, com amb aquesta forma de representació la circunferència màxima és una recta, aleshores, pels aquells que es fan desplaçaments per l'aire i pel mar, o sigui, tant l'aeronàutica com el transport marí, utilitza aquest sistema de cartografia perquè d'anar d'un punt a l'altre la distància més curta és una recta dins del mapa. I llavors, doncs, els hi va perfecte. Clar, tant al mar com a l'aire,
1: clar,
2: no hi ha obstacles entremig. Llavors, sempre s'aprofita per anar per la distància més curta i llavors és una recta. I cosa que a nosaltres amb la Terra, sempre que hi ha coses entremig, pues no és possible moltes vegades poder anar d'un punt a l'altre amb el dia. Llavors, això són els dos conceptes de mnemònica.
1: Sí. Clar, la qüestió és mirar el cel, per això, Ricard, ja sigui per la posició del sol o per orientar-nos, és justament mirar el cel, que és importantíssim. Bé, mirar-lo i reconèixer-lo, evidentment, si no malament. Si no malament. Clar, estem parlant d'una ciència antiquíssima. No sé la Societat Catalana de Mnemònica quan fa que es va crear, Ricard. Per fer una comparativa, eh?
2: Sí, doncs mira, la Societat Catalana de Mnemònica va néixer, es pot dir, dins d'una aula. A l'any 1986 es va fer un curs en el Museu de la Ciència de Barcelona de disseny i càlcul de rellotges de sol. Uh-huh. Aleshores s'hi van apuntar 20 persones, i quan es va acabar el curs, doncs, bueno, es va fer una espècie de grup per estar connectats i parlar dels rellotges de sol i fer visites, etc. Uh-huh. Llavors, a l'any 88 es va fer una segona versió del curs, també al Museu de la Ciència, i aquí es van apuntar unes 24 persones, i al final, entre els del primer curs i el segon curs, van decidir de formar una associació per fomentar i ajudar el tema del rellotge de sol. Llavors es va fundar amb 15 socis, al començament, i ara en aquests moments som un 100 i poc.
1: Bé. També intueixo que té una vinculació també directa, una mica el romanticisme em fa l'efecte, no? Justament el que ara dèiem, una mica aquest amor o aquesta estima que teniu cap al sol i cap a aquesta mesura, no? Entenc, eh?
2: Clar, entenc. Clar, perquè els objectius seus de la societat és pues, fomentar l'estudi i la investigació de la mnemònica, a promoure la seva construcció i conservació dels rellotges de sol, fer publicacions sobre temes de mnemònica, organitzar activitats relacionades amb això, i promoure l'intercanvi amb societats afins que n'hi ha arreu del món. Estem relacionats amb França, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Itàlia, amb Països Baixos. Llavors estem relacionats, societats que el seu objectiu és el foment del rellotge de sol, i estem comunicats i tal. I finalment, i defensar el nom i el prestigi del quadranter, que ara ja no existeix, però el quadranter era un ofici que era fer rellotges de sol. Era un quadranter. Llavors, pues, bueno, defensar aquest nom i el prestigi d'aquest ofici.
1: Els quadranters, que com deies, clar, s'ha perdut. Avui en dia, tecnològicament, ja es fa de manera molt diferent, suposo, ja, oi, Ricard?
2: Sí, exacte. Ja no, la funció del rellotge de sol ja no és donar l'hora, sinó que, bueno, bàsicament s'ha convertit en decoratiu.
1: Clar, ja, s'entén. Però, escolta'm, anem una mica a aquesta part pràctica dels rellotges de sol, de com es feia abans i com feien els quadranters, o com feien 3.500 anys, que és aquí on jo trobo l'excepcionalitat d'això. Clar, és a dir, els qui poc o molt coneixem el sol, entenem que el sol varia durant l'any, no? Segons quina hora, sí, sí, en quin moment, en quin dia de l'any, en quina època, no, en quina estació, tot això va canviant. Exacte. Aleshores, clar, sí, sí, l'estudi d'això jo ho trobo complicadíssim. No, no sé com ho feu, com es feia, com... és on ve la, on rau, no, la perfecció d'aquest ofici, d'aquest estudi.
2: Sí, és que evidentment el tema del càlcul dels rellotges de sol i que els rellotges de sol puguin donar l'hora està íntimament relacionat amb l'astronomia, diguéssim, que, sí, que hi ha entre els moviments relatius que hi ha entre el sol i la Terra, el sistema solar, diguéssim, no? Llavors hem de tenir en compte que per un cantó s'ha de tenir en compte la declinació del sol en cada moment, que en l'equador aquesta declinació, és a dir, puja i baixa respecte a l'equador uns 23,45 graus cap amunt i cap avall, que això és el que dona sí a les estacions, diguéssim. I després, a l'azimut, que astronòmicament és a l'angle de la projecció del sol en aquell moment, o d'un estel, però en aquest cas, com estem parlant del sol, respecte al nord-sud nostre, diguéssim, de la Terra, i l'elevació sobre l'horitzó, que això et dona les hores, l'hora de cada dia.
1: Val, clar. No?
2: Llavors, amb les dues coses, perquè el rellotge de sol, que hi ha gent que això no ho sap, no només dona hora, sinó que també és calendari. Clar, perquè el sol, hem dit aquests 23, a l'estiu està més alt,
1: sí,
2: amb la qual l'ombra de la busca del rellotge és més llarga,
1: sí,
2: i a l'hivern és més avall, amb la qual l'ombra també, la longitud de l'ombra que es produeix dintre del rellotge de sol també dona el calendari.
1: Val.
2: Sí, dona les dues coses.
1: Sí, dues coses, correcte.
2: Sí, sí, sí.
1: Ostres, és que és realment molt interessant i que també parla molt d'una mica la història humana, permeto-m'ho dir, no, Ricard?
2: Oh, és a
1: dir,
2: tant,
1: des de
2: tant,
1: fa més de 3.500 anys, com ja es podia controlar el temps, les hores, el calendari, suposo que en benefici, no, de la collita, de plantar, no? És...
2: Per un cantó, el tema de les collites, com has dit tu mateix, i el tema de les plantacions i tal, i també religiosament per les hores dels resos que feien els capellans de les monestirs.
1: Clar.
2: Això, hi ha uns rellotges que es diuen canònics,
1: sí,
2: que són de sol, rellotges de sol que es diuen canònics, que no marquen l'hora, el temps nostre, diguéssim, sinó que marca les hores del resaca que feien al monestir, diguéssim.
1: Val, sí.
2: Llavors, quan marcava les hores, sabien que era el maitines, i anar poder resar durant el dia.
1: Clar, ostres, clar. I deixeu-me escombrar una mica cap a casa, Ricard, també. Em fa l'efecte, és una opinió, i ara ho reflexionaré, perquè un cop en un lloc ho he llegit, això. No? És a dir, aquí a Catalunya hi ha molts rellotges de sol, perquè hi ha molta masia catalana i no hi ha masia catalana que no tingui a la façana un rellotge de sol, i això fa, és així, no?, que aquí al territori hi hagi especialment molts rellotges de sol.
2: Nosaltres una de les coses que fem a la societat és mantenir un inventari dels rellotges de sol dels països catalans.
1: Uh-huh.
2: I en tenim inventariats més de 8.700.
1: Uau!
2: No està mal, eh?
1: Home, són uns quants, eh?
2: Sí, són uns quants. Sí, n'hi ha molts. I com has dit tu molt bé, a Catalunya hi havia el costum d'anar a les masies, doncs a la façana tenir un rellotge de sol. Uh-huh. N'hi ha moltes. El que passa que, per desgràcia, primer, moltes masies han desaparegut,
1: ja,
2: amb el qual també han desaparegut els seus rellotges, i altres, doncs, no s'han cuidat i el rellotge està malmès,
1: ja,
2: o ha desaparegut, però, bueno, és el que passa.
1: Sí, sí, sí. I em fa l'efecte, això també és opinió personal, si se'm permet, que em fa l'efecte quan es fa una restauració d'alguna masia i es vol restaurar el rellotge, es restaura tal qual, que sí, no es té en compte justament l'estudi que ha fet que aquell rellotge funcioni, no? Crec que també dona una mica per aquí, no? Potser per desconeixença de que existeix, sí, justament, ja vosaltres com a societat, sinó la mnemònica.
2: Sí, per sort, algunes persones se n'han enterat de la nostra existència i llavors es posen en contacte amb nosaltres i ens diuen, escolta, tenim una masia o tenim una casa, que tenim un rellotge que està molt malmès, que hi havia un rellotge de sol i el volem restaurar i tal, i ens demanen ajuda i nosaltres desinteressadament els hi recalculem, tenim contactes amb restauradors i tal, i llavors ens dediquem. I ara mateix, mira, la setmana que ve haig d'anar a Vallfogona del Ripollès, que amb una casa del centre de la plaça de la Vila, doncs hi ha un rellotge molt malmès i el volen restaurar, i mira, i anem al restaurador nosaltres per decidir com ho fem i ajudar-los a restaurar, i això és com ho fem.
1: Sí. Clar, suposo que...
2: Al monestir de Pedralbes, per exemple, a Barcelona n'hi havia dos, al claustre, i també es van cridar, i amb els restauradors aquests sí que tenen uns restauradors propis, i també es van restaurar, vull dir... Sí, se n'enteren de la nostra existència, però nosaltres ajudem a recuperar el patrimoni.
1: Doncs que la gent ho tingui ben present, si té aquesta gran sort de comptar doncs amb un rellotge de sol a casa seva o qualsevol ajuntament, el que sigui, que tingui un rellotge de sol i el vulgui una mica posar a hora, no sé si aquesta seria la definició, però que el vulgui restaurar, doncs que compti amb la Societat Catalana de Mnemònica. Clar, suposo que quan es restaura un rellotge o quan es construeix, el que és la maneta, és com es diu així, el pal, diguem, que marca l'ombra.
2: El pal que marca l'ombra es diu tècnicament gnomon, d'aquí
1: ve. La nomostres.
2: Tècnicament es diu gnomon, que gnomon és una paraula grega que vol dir busca.
1: Val.
2: Aleshores, en català també s'acostuma a dir la busca.
1: Val.
2: I si no, pues gnomon o estilet.
1: Val. Molt bé. Veus per què t'havien de trucar, Ricard? Veus les coses que estem aprenent tot just aquest matí d'avui en aquesta terminologia? Doncs això, el gnomon, la busca, clar, el que determina el vostre estudi, suposo que fa que aquest gnomon sigui més llarg, més curt, més inclinat, quina inclinació... Tot va per aquí, suposo, oi?
2: Sí, el gnomon sempre, perquè... Les línies horàries d'un rellotge de sol o les marques horàries del rellotge de sol siguin sempre una recta, que és com acostuma a passar amb els rellotges de sol, el gnomon sempre ha d'apuntar al nord geogràfic.
1: Val.
2: O sigui, el gnomon, els gnomons o la busca dels rellotges de sol sempre apunten a l'estrella polar. I llavors, d'aquesta manera, sempre, cada dia, a una hora mateixa, sempre és la mateixa línia la que marca
1: clar.
2: Llavors, si qualsevol gnomon, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinat, sigui no sé què, la busca ha d'apuntar al pol nord.
1: I llavors,
2: depenent de la llargada, llavors... Clar, quan més curt és la busca és més curta, el rellotge també pot ser més curt perquè les ombres són més curtes.
1: Clar, val.
2: Ostres. I si és més llarg, la llargada del gnomon només et determina les dimensions del rellotge, diguéssim.
1: D'acord.
2: Quan més gros és el gnomon, necessites un rellotge més gran.
1: Més gran, clar. Perquè després trobem, clar, els números de les diferents hores, no?, una mica, suposo, representats a on estigui exposat aquest rellotge.
2: Exacte.
1: Sí, ostres, que interessant. Que interessant. Portem altra vegada cap a l'eclipsi, Ricard, si et sembla.
2: Sí,
1: jo he sentit que aquest eclipsi del dia 12 d'agost, a les 8 i 20 i escaig, o 20 i llargues, on serà aquest eclipsi, o començarà ja l'eclipsi total, he sentit que el Sol estarà a 4 graus. A 4 graus, entenc, de la Terra.
2: D'alçada.
1: D'alçada
2: de l'horitzó.
1: Val.
2: Llavors, clar, vull dir, té un petit problema, que, clar, quan més el sol més a punt de pondre's estigui, que és el que passarà aquest mes d'agost, aquest 12 d'agost, doncs, clar, tens més facilitat a que hi hagi algun tema geogràfic que t'impideixi veure, que hi hagi una muntanya, que hi hagi... En canvi, si això es produís en lloc de les 7 de la tarda, el eclipsi total, es produís a les 12 del migdia, el sol està dalt de tot, Llavors aquí sí que no t'aparia ningú i el podries veure perfecte, diguéssim, no?
1: Val.
2: Llavors aquest és el problema, que s'ha de tenir en compte allà on es vagi i es vulgui mirar aquest eclipse total d'aquest proper mes d'agost, que sigui un lloc en què no hi hagi cap tema geogràfic que t'impideixi veure el sol.
1: Sí.
2: Perquè si no veus el sol no veuràs l'eclipse.
1: Clar. Clar, és això, és qüestió de perspectiva, no? El sol estarà molt baix i, com tu bé deies, clar, orogràficament pot haver-hi diferents elements geogràfics o també humans, no?, com edificis, etc., que poden una mica...
2: Que t'ho tapin,
1: sí. Així, doncs...
2: Per això s'han muntat viatges amb barca, al Delta i a Mallorca i tal, que clar, que al mar, en principi, doncs quan sempre que, i tant que a l'oest tinguis mar, diguéssim, que sigui a l'horitzó sigui pla, llavors es veurà perfecte, clar.
1: Clar.
2: El que passa que en el tros del mar estem molt a l'est, i la qual l'eclipsi total durarà segons només.
1: Clar, sí, serà un moment.
2: Quan,
1: sí,
2: quan,
1: sí.
2: Quan més a l'oest vas, pues, arribarà fins a gairebé 2 minuts.
1: Clar, ostres, clar. Sí. Així, doncs, queda clar, que hi ha una relació directa entre la mnemònica i l'eclipsi, no? Està molt lligada una cosa amb l'altra.
2: Home, evidentment està lligat perquè, o sigui, hi ha un tema primordial, que és el rellotge de sol, perquè funcioni, no necessita ni pila, ni electricitat, ni res de tot això, però sí que necessita sol.
1: Val.
2: Llavors, clar, a l'eclipse de sol el que es produeix és que amaga el sol. I el no haver-hi sol, a les rellotges de sol, deixa't de donar l'hora. Evidentment, perquè no hi ha sol.
1: Clar, és l'únic element que fa que un rellotge de sol es pugui parar.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Si en els rellotges de sol tenen moltes vegades, tenen una frase, que nosaltres diríem el lema, que bueno, tempus fugit,
1: sí.
2: hi ha molts lemes. Llavors n'hi ha un que diu sine sole, sileo. És en llatí, que vol dir sense sol, callo.
1: És veritat.
2: I realment és així,
1: Sí. Perquè, clar, en dies, no sé, que pugui estar el cel tapat o el que sigui, més o menys d'ombra sempre n'hi ha.
2: Sí, home, una mica sí, passa que està molt tapat, no hi ha ombra,
1: no,
2: però bueno, sí. Però vaja, a vegades per calcular els rellotges de sol necessites fer primer una sèrie de medicions i tal, i dius, bueno, doncs avui aniré a mesurar-ho, i si aquell dia no hi ha sol ja no pots mesurar res, perquè al no haver-hi ombra no pots
1: fer. Sí, clar, s'entén. Ricard, intueixo que tu, a banda d'això, de la mnemònica, jo intueixo que també ets un amant de l'astronomia en general, oi?
2: Home,
1: que
2: sí, tant,
1: eh?
2: I tant, sí, tinc lloc a Terol.
1: Molt bé.
2: El dia 12, a la llacuna de Gallo Canta, que està a 1.000 i escaig metres, vull dir, per intentar veure, per veure l'eclipse, sí.
1: Clar.
2: I ho tinc reservat des de l'agost de l'any passat.
1: Ostres, imagina't. Així que tens molt present i ben present aquest eclipse.
2: No, i tant.
1: Molt esperat.
2: Sí.
1: No sé si també aquest fet ha augmentat les preguntes o les qüestions, com estem fent nosaltres des d'aquí a la ràdio cap a la societat, de preguntar-vos, heu incrementat la feina a causa d'aquest eclipsi o què?
2: La realitat és que no, eh? Vull dir, perquè, aviam, el que sí que sortirà molt, molt favorit d'aquest tema és l'astronomia, perquè això sí que l'eclipse de sol està relacionat amb astronomia, i preguntes sobre astronomia, doncs, se'n fan moltes i això es mourà.
1: Clar.
2: Ara, sobre rellotges de sol, la gent no relaciona rellotges de sol amb eclipses de sol, eh?
1: Ja.
2: No ho acostuma a relacionar. Vosaltres sí que ho heu fet, molt bé, per la idea, però no acostuma a passar.
1: Llavors,
2: jo crec que sí que serà bo per l'astronomia, en general, però per la mnemònica no crec que afecti gaire.
1: Vaja, bé, hem de dir, Ricard, i per ser justos, que nosaltres hem fet trampes, per això, perquè aquesta recomanació de la mnemònica, o qui ens ha parlat de vosaltres, i vull dir el nom perquè gràcies a ell hem fet aquest contacte, que és el Tito Balcells, que de fet havia estat doncs, alumne vostre, i del qual també com a rellotger d'ofici doncs coneixia aquesta ciència, i a través de la Tere, que és companya nostra de la casa, la Tere Socias, doncs una mica vam buscar el contacte per poder parlar amb vosaltres. Així que això, vam jugar una mica d'avantatge en aquest aspecte.
2: Perfecte, molt bé.
1: Doncs bé, tot i així molt agraïts perquè ha portat aquesta bona conversa aquest matí d'avui, ben agradable, crec, coneixent una mica més això de la mnemònica, els rellotges de sols i del que ha de ser l'eclipsi del 12 d'agost.
2: Perfecte. Home, jo vull aprofitar també, ja que estic en un medi públic així com vosaltres, doncs és fomentar i animar la gent que es fixi en els rellotges de sol, que sàpiga que existim, diguéssim, i precisament ara al mes de setembre i tal, a la nostra web ja sortirà, començarem a fer un curs de rellotges de sol online, és totalment gratuït, diguéssim, que ja té 14 o 15 lliçons, vull dir, és un molt profund, sí, i que està força bé, i ja dic, i és una ocasió per poder aprendre i saber com es construeixen els rellotges de sol.
1: Fantàstic. Doncs la gent que consulti, que investigui, si busca, hi trobarà de seguida Societat Catalana de Mnemònica.
2: Catalana de Mnemònica, sí, es diu, la web és mnemònica.cat.
1: Val.
2: Vull dir que és ben fàcil.
1: Ben fàcil. A més, una pàgina web que està actualitzada, trobarà molta informació.
2: Exacte, sí,
1: i ben aviat hi haurà la informació sobre aquests cursos que ara comentes de cara al setembre.
2: Parlant dels temes dels rellotges,
1: sí,
2: ja que sou de Vendrell,
1: sí,
2: sapigueu que a Vendrell hi ha bastants rellotges de sol, i n'hi ha alguns, hi ha quatre d'ells que jo diria destacats.
1: Sí.
2: Que són un a l'escola Pau Casals,
1: sí,
2: que hi ha un horitzontal monumental, vull
1: correcte,
2: dir, és un monument, un altre a la Masia Borràs, a Sant Vicenç de Calders, que hi ha un equatorial digital, que això vol dir que les hores no es marquen en una línia, sinó que són dígits, amb dígits, i són sobre una bota de vi,
1: sí,
2: està dedicada al Josep Güell, de Quixens.
1: Sí.
2: A l'església Sant Vicenç n'hi ha un que té tots els astres, o els principals astres del sistema solar, i el lema diu univers, dos punts, el temps i l'espai.
1: Wow.
2: I un altre al carrer Pallforiana 56, que en l'edifici Estel, que n'hi ha un d'inclinat, que també és trobar rellotges de sol inclinats, que no siguin verticals, diguéssim, també no és igual. Llavors, a Vendrell teníeu aquests quatre rellotges que són singulars.
1: Fantàstic.
2: Perquè ho sapigueu.
1: Ostres, que bé. Doncs mira, gràcies per l'apunt també. Mira què et dic, Ricard, moltíssimes gràcies per acabar d'ampliar i de puntualitzar encara més aquesta informació i, a més, allò, portar-la cap aquí, cap a casa. Molt agraït, de veritat, molt, molt agraït, i moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Seguirem en contacte, Ricard, si sembla, si mai tenim l'oportunitat
2: de
1: repartir o ampliar aquesta informació, ho farem,
2: Nosaltres sempre estem a disposició de qui vulgui de poder transmetre aquesta ciència pel món.
1: Fantàstic. Molt bé, doncs ens ho apuntem. Una fortíssima abraçada i que gaudeixis molt de l'eclipsi el dia 12.
2: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
0: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. L'estiu amb Ràdio al Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la teva biblioteca, la Laura Forcada. Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda-me, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la Policlínica, no?, en certa manera.
1: Sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no?, entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això... No? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Tant, sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan veniu em sorprenc de la quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme, que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment doncs, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, i a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, en atenció a situació amb persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més o menys.
1: Sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això... Torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no? Els menys que estem aquí, no? Del que suposa i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte,
0: en
1: està consolidat
0: manera.
1: Ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot? Me la sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això? La biblioteca?
1: Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre... que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual doncs, hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. I a partir d'aquí doncs, vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant,
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar a les circumstàncies i una mica, bueno, anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, anar-se ampliant, i l'experiència, pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts o la feina de la implicació de cada part. Després tornem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla. Carme, quan dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte. Això fa 17 anys. Vale? Nosaltres farem 17 aquest curs. I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei. No? Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és a dir, aprenentatge, perquè els alumnes nostres estan els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no?
0: Perquè
3: anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels Vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però, clar, vull dir, forma part del nostre currículum, és a dir, als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem. Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim. Vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt... Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? Jo ja dic també, no? aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any, pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs va estar molt bé, perquè vam anar a Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs enhorabona.
3: Estem
0: contents. Està bé, sempre qualsevol reconeixement és important. Normalment ens anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica.
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important.
3: És important.
0: El reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació. Jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que clar, sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no?
0: Sí, explicar
3: el contingut.
0: Sí, sí, sí.
3: Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, explicant les seves històries, xerrant una mica i intercanviant, pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: vull
0: sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de menys és els llibres o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: I jo voto
0: i
3: sempre per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem
0: clar,
3: aquest projecte,
0: o sigui,
3: no?
0: Pues
3: i sempre
1: sí, una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí, sí, sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica, pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit, és interessant.
1: La part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és molt... és atractiu.
0: Clar. És una manera això, de,
3: sí,
0: de completar el seu aprenentatge.
3: Sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir. Però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut. Que de fet és una de les bases de l'educació present, futura, no entenc, Carme?
3: Sí, sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu
0: clar,
3: propi aprenentatge, vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens ho trobem cada dia.
0: Mm-hmm.
3: Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells, i ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric.
0: Sí.
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no?
0: Sí.
3: Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar. Està
3: però,
0: clar.
3: Bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic i que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, els usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé,
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals,
1: mensuals.
0: Un cop al mes.
1: Sí.
3: Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes. Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú, el grup es divideix en dos, i sempre, doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Val. Sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones.
0: Clar, clar, clar.
3: Perquè
0: clar, clar,
3: si estem
0: clar,
3: contínuament canviant alumnes, residents i demés, al final és...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre vincle entre alumnes i, sí. i residents.
0: Clar, sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant,
0: els avis i àvies?
2: Sí. De fet, algun dia que hi ha hagut algun imprevist de que no, els alumnes no han pogut venir, després, bueno, els hi sap greu, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar, que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, és a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Allò, conèixer aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? I llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat,

0: és el que fa.
1: Val.
0: I això, clar, normalment a un quart de, un quart d'una més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, amb les hidratacions, no? Amb el suc, el iogurt o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O si jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat o que he vist que estan una mica passius o apàtics, ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general. No?
1: Sí, sí, sí.
0: I ja després ja pues, evidentment ja marxa
1: i
0: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
1: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures?
0: De tot.
1: De tot, eh?
0: De tot. Últimament el que costa més és la lectura, per exemple.
1: Ja,
0: vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a, no sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa 2 anys, no sé. Vale? O el Pau Casals, o, pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula o també fins i tot jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
0: Bueno, evidentment, celebrem sempre totes les festes del calendari. Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no? Al resident, sobretot perquè sempre parlem una mica. Com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per nosaltres era castanyada. Als alumnes d'avui no els diguis castanyada.
1: No, no, és Halloween. No? Halloween.
0: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la castanyera, no?
1: Bueno, bueno, que intercanvi generacional.
0: També és bo, també és bo, doncs, sí. Parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
0: per als
2: residents. Sí, sí.
0: Jo crec que els hi agrada,
2: sí.
0: No? I, bueno, sempre és això, són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, pues, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
1: Clar. És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic, perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica va per aquí, també.
2: Sí, sí.
1: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia, també s'ha de dir.
2: Sí, sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins
1: clar,
2: i tot amb la gent gran.
1: Llenguatge, a vegades, no? Com...
2: Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer-los també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
1: Clar.
2: Sí.
0: Clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, o reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen, pues dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, pues a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
1: clar,
0: dir que no...
1: Fantàstic. Molt bé.
0: Bueno, està bé.
1: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, eh? Va apropar el servei als més joves i als més grans.
0: Sí.
1: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material,
0: sí.
1: No? Que feu una mica vosaltres.
0: Sí.
1: Amb consens, no em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
3: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous.
1: Clar.
3: I llavors, el que comentàvem, eh? Els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim organitzat ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables

0: a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la, la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge. Llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recordin aquest tipus de materials, clar, també. Revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això. Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per a portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes. Hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant, i d'altres que tornen a la biblioteca, pel següent mes tornem a fer el mateix. Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions,
1: Del que van recollint de la sessió.
0: Jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens. O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
1: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat, justament, i aquesta
0: altra... de rehabilitació comunitària.
1: Correcte, que s'encarreguen de portar físicament aquests elements cap allà,
0: I després també hi ha l'altra poteta, que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte X de la lletra gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
1: Fantàstic.
0: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet. Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150 aniversari.
2: Sempre l'òrgan, no?
0: Van
2: sentir-ho, no?
0: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
3: Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal amb les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
1: No, està clar, molt bé.
3: Doncs,
1: res,
3: això, que, bueno, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, bé.
1: És això, trencar una mica
3: les rutines, fins i tot que els hi toqui el sol, també.
1: Veure cares noves.
3: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans...
1: No, està clar.
0: També fem els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
1: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
0: Bueno, són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
2: El que sí que hi ha, la meva companya i jo, doncs, anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no?, doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, en algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale, passejant, perquè no tenim
0: sense aquestes mans, no,
2: sense
0: no
2: això,
0: seria possible. Pobres no podrien sortir.
2: Clar, alguna vegada havien fet la cloenda de l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat, i és impossible. Per això hem buscat aquest any, pues, l'Esplai, que és, està a mig camí.
1: Sí, està cèntric. Fantàstic. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres, el que serà aquest curs 2025-2026.
2: Correcte, apagarem pastilles les espelmes, no? El pastís.
1: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí, perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada, doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades.
2: Correcte.
1: Perquè, bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent, i que és important conèixer-les, perquè això, perquè té una importància fantàstica.
0: Sí, per les persones grans, jo crec que, jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
1: Correcte.
0: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
2: Que participin, sí, que encara tenen vida.
0: Pel
2: no?
0: seu benestar, manera, perquè, no? bé, sempre ho dic...
2: Han de dir coses encara,
1: sí,
2: no?
1: Home, sí, tant que sí.
2: I jo crec que és important.
0: Els hem de cuidar.
1: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
2: I tant.
1: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
0: A tu, Pere.
1: I ens retrobem l'any que ve, com a mi,
0: però i molts més.
1: Exacte,
0: ja
1: però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
0: Segur.
1: Gràcies,
0: molt
1: Laura.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Estem en plena setmana del Festival Internacional de Música Pau Casals, aquest 2026, però a més coincideixen moltes coses com ja passen aquest any 2026, perquè és el 45è aniversari, poca broma, del propi festival, però també es commemora i es celebra el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, i de fet el festival o la programació del festival té molt a veure amb tot plegat. I crec que aquesta ja és una entrevista ja clàssica i tradicional, que és una mica la representació de la programació i de la part artística o iconogràfica de tot el festival. I ara explicarem per què, tot i que ja us ho podeu imaginar. Perquè fa la programació, l'Auditori Pau Casals, l'Oriol Toldrà. Oriol?
1: Molt bona tarda.
0: Com va això?
1: Molt bé, sí? De veritat. Content de seguir, com sempre.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per convidar-me.
0: I el que dèiem, també un clàssic que ens acompanyi amb aquesta visió artística qui s'encarrega de posar imatge al festival, que és la Marina Durany. Marina, com estàs?
2: Molt bé, sí? Contenta d'estar aquí.
0: Sí. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat. A més que ens agrada molt, justament, que és el que tu fas, que és una mica explicar amb el teu univers, que és inesgotable artísticament parlant, una mica com veus la figura Pau Casals, com veus la música, com veus una mica l'art, també, no? I també crec una mica com veus la societat actual, sí o no? Marina?
2: Sí, sí, sí, arriba, sí.
0: Doncs ara una mica ho intentarem parlar tot plegat. De fet, això, estem en plena setmana del festival, ja s'han fet els concerts inaugurals, hem tingut concerts durant tota aquesta setmana, encara en queden uns quants també d'importants aquest proper cap de setmana, però és obvi que la primera pregunta és aquesta, Oriol, com està anant i com és la valoració d'aquests primers dies?
1: Home, la veritat és que realment un festival com aquesta celebració del 150 aniversari realment està tenint una forta acollida, la veritat. Sí que és veritat, i se m'ho dir, que tenim, com sempre, hi ha aquesta supeditació, aquests esdeveniments grans, esportius, que això tampoc ajuda gaire.
0: Ah, clar, és veritat.
1: M'entens? Però, bueno, tot, malgrat clar. Això, realment, sí, això és
0: per les crisis. Sempre, bueno, ni ho defensaré ni ho denunciaré, però que sempre sigui present el futbol en tot.
1: Correcte.
0: Ostres, oida,
1: ja no només en el festival, sinó sí, no, en el festival perquè hi ha el mundial, no. Però la resta de l'any també ens passa. Tot i així, la resposta realment està sent molt, molt bona. Realment les propostes i la manera que s'ha enfocat el festival era, jo crec que de justícia celebrar aquest any aquesta celebració del violoncel tenint en compte aquest 150 aniversari. Jo crec que els cel·listes que estan venint i que estan interpretant les peces, crec que bastant més icòniques que, o les més icòniques que Pau Casals també interpretava, doncs jo crec que està tenint molt bona rebuda.
0: Molt bé.
1: Perquè estem a l'Equador.
0: Sí, estem entre mitges.
1: Ja podem dir-ho.
0: Exacte. Podem dir que a causa d'aquest 150 aniversari podem dir que la majoria de programacions o d'espectacles, de concerts, són de cel. Són de
1: correcte, cel, correcte. Aquest any venen, a diferència dels altres, venen 6 cel·listes protagonistes, per dir d'una manera, i realment, clar, són personatges que han estat, o músics que han estat molt lligats a Pau Casals, sobretot el de Miklos Perendi, que va ser el darrer deixeble de Pau Casals, que va rebre lliçons de Pau Casals de violoncel, però hi ha altres de més joves, sobretot el del darrer concert, que és l'Ettore Pagano, que és el que ha guanyat el concurs internacional Reina Elisabet de Brussel·les, i que enguany la gran sort que tindrem és que aquest gran o aquest jove artista vindrà a interpretar un concert amb el violoncel de Pau Casals, que és una de les sessions que ha fet la Fundació amb aquest xicot.
0: Que serà aquest proper dimarts 21,
1: El dimarts 21. És el concert de cloenda d'aquest festival i que realment és molt important. Ja puc dir que les entrades estan esgotades ja fa dies.
0: Home, la particularitat de tornar a escoltar el violoncel, perquè l'hem escoltat no fa gaire,
1: Bueno, no fa gaire. L'altre dia m'ho mirava, 2015.
0: Bé, no, però va tocar ara, com he fet la
1: presentació.
0: Ah, bueno, vols dir
1: la presentació.
0: La presentació i el Tívoli,
1: No, però l'Auditori va venir
0: el 2015. A l'Auditori, sí. El 2015, l'última vegada.
1: Sí.
0: Clar, sí. Jo ara vaig a la part més d'anècdota i tal, Clar, logísticament, transportar un instrument amb el valor simbòlic que té, no deu ser fàcil, oi?
1: Bueno, més que per un tema de logística, és més que per un tema de responsabilitat.
0: Ja, bueno, això em refereixo.
1: Però els evidentment, com qualsevol altra cosa material, per dir-ho d'una manera, per dir-ho així una mica, tenen assegurances, evidentment has de tenir, i el transport, els cel·listes habituals, sigui el de Pau Casals o sigui el seu, el transporten habitualment bé, o sigui que hi ha ben coberts,
0: Val.
1: Però la responsabilitat sí.
0: És això, aquest pes, no? Suposo que sí. L'instrument d'en Pau Casals, ostres.
1: Sí, això és veritat.
0: Bé, doncs ja el tornarem a escoltar
1: sí.
0: A l'auditori després del 2015 i després de la presentació d'aquest any Pau Casals.
1: Correcte.
0: Que es va fer ja fa un parell de mesos.
1: Sí, bueno,
0: passa temps ràpid.
1: Sí, sí.
0: És un dels concerts destacats, aquest de Cluenda. Però també hi ha un concert molt especial, que és aquest mateix divendres.
1: Correcte.
0: Que una mica també persegueix aquest esperit que tenia en Pau Casals, que és aquesta part popular que ell també defensava. I de fet aquest divendres, aquest
1: correcte.
0: Concert popular, altra vegada des de la Plaça Nova. Oi?
1: Correcte. Aquest any realment ho hem fet diferent, però sí que és veritat que diferent, i perquè a banda que l'hem avançat mitja horeta més, és el concert que, els intèrprets que tenim nosaltres de l'orquestra Pau Casals, que és tota aquesta gent que des del dilluns passat, dia 13, van arribar i van estar i estan treballant aquí totes les peces que interpretaran, sobretot el dia 20 i el 21, fan un concert a la Plaça Nova, a l'aire lliure, per la gent del Vendrell, per veure aquest festival, aquestes interpretacions que es fan a l'auditori, però també que en aquest cas es fan a la Plaça Nova per tothom que pugui veure o que no estiguin avesats a anar habitualment a l'auditori. Allí es veu molt, crec que d'una manera molt interessant es veu aquesta proposta. I a més ho enllacem, que just han acabat, quan acabin els músics d'interpretar a dalt de la Plaça Nova, a dalt de l'escenari de la Plaça Nova, anirem caminant fins al local dels Nens del Vendrell i allí fem un acte, com diríem, de germanor o d'intercanvi, i aquests mateixos músics interpretaran un parell de peces en el local dels Nens del Vendrell, perquè el que sí que volem respectar és que ells a 9:15 comença l'assaig i tenen una feina molt important de cara a la Festa Major, per tant farem aquesta interpretació allí al local dels Nens i a continuació els músics podran assistir a l'assaig, veure l'assaig. Si volen participar, però sobretot a veure l'assaig. I clar, és una manera de difondre a nivell mundial aquesta figura o aquesta tradició dels castellers que no ho saben. Clar.
0: No, i tant, és interessantíssim.
1: Clar, tenim músics de Canadà, del Japó, clar. D'arreu del món.
0: Al·lucinaran, eh?
1: Sí,
0: al·lucinaran.
1: Aquesta és la intenció, també.
0: A més, això, també ho podem lligar amb els 100 anys, amb el centenari.
1: Bàsicament.
0: Des de Vendrell, com dèiem, és un any d'esdeveniments i de celebracions. I que, bueno, jo crec que és bo que es vagi lligant, no? També, d'una manera o altra.
1: Sí, sí, no. Aquesta és la intenció, és a dir, quan el festival estigui més lligat amb les activitats del Vendrell, millor, i amb la societat vendrellenca, millor.
0: No,
1: tot i així, hi ha bé molta gent de Vendrell als concerts, però és una manera també de tenir més lligams amb d'altres entitats que potser a vegades, pel que sigui, doncs no s'hi arriba.
0: Sí, sí, sí, sí. Marina, pots participar sempre que vulguis, eh?
2: Ah, no, jo escolto.
0: Encara que hem anat per aquí i hem parlat de la programació d'aquest any, et convidem a que participis i diguis la teva, també com a músic professional que ets, eh? S'ha de dir, i que sempre has viscut molt de prop. Segur que, clar, des que t'encarregues de posar imatge, també suposo que és una manera també de participar d'un festival d'aquestes característiques, no?
2: Clar, bueno, és el que se'm va demanar el primer any, no? Aquest és el tercer. Recordo l'Oriol dient, fes que la imatge ajudi no? a fer arribar el festival a les persones, no? Que a vegades una mica és el que passava, que quedava una mica com apartat, no? A vegades sí. La música clàssica pot quedar una mica apartada, tot i que jo crec que ja la música clàssica ja fa temps que roda molt més oberta amb altres arts utilitzant moltes altres disciplines artístiques.
0: Per sort, això és bo, també, no? Que tot es vagi obrint, que tot es vagi airejant, no? Que es vagin obrint portes, es vagin obrint finestres, en definitiva perquè la música pugui arribar a tothom. Que ningú trobi una frontera, no? Amb ganes de participar o d'anar al festival Pau Casals o anar a qualsevol festival dels molts que es fan a tot el territori, no? Que no sigui un...
2: Clar, no, bueno, jo pensava... Ara, bueno, ja entro la meva...
0: No, parlo una mica. Marina, per això has vingut, eh?
2: Per això he vingut. No, que l'art no serveix per viure'l, no? L'art serveix per saber per què estem vius.
0: Ja.
2: No? I aquesta frase em venia com molt forta de... en el cas, bueno, parlo una miqueta de l'obra, no? Que pot semblar senzilla perquè té aquesta senzillesa i aquí rau també la seva força.
0: Val.
2: Són dos colors, no? I el blanc i l'or. L'or, no? Què passa amb aquest or? Tot és molt daurat. I vindria a parlar una mica de... no de l'or que busca tothom avui dia, exterior, sinó l'or interior, no? Aquesta és una obra artística que vaig fer ja fa un any. Això vol dir que no l'he fet pel lema... però que també encaixa.
0: Doncs ha lligat molt bé, doncs. Jo pensava,
2: també encaixa. Sí, passa que jo sento que, per exemple, els instruments necessiten ser cantats per ànimes, no? Yeah. O sigui, un instrument mai tindrà el valor que necessita les persones, no?, per ser cantat. I aquí vindria a ser el cant d'un ànima, no? Aquest, uh-huh. aquest or interior que portem a dins i que no el trobarem mai a fora, no?
0: Sí, sí, sí. Ostres, clar, és que a mi el cap, perdoneu, crec que ho puc explicar, Abans de començar a gravar aquest espai, aquesta conversa, jo parlava amb l'Oriol, tenim fa molts anys que es coneixem i col·loquialment parlem de moltes coses, i jo li deia, ostres, quin valor té l'instrument de Pau Casals, no? I em deia, és que té un valor incalculable, no? És que no es pot valorar quan val aquest violoncel. I ara em venia al cap això, no? De dir que a vegades jo he tingut aquest error, no? De dir quan val això, quan el que tu deies, encara que sigui or i encara que tingui aquesta lluentor, no és pas el valor econòmic, sinó que és el valor que li podem donar, això, emocional, espiritual, no?
2: Bueno, i això una mica, a mi, que és el tercer any, que és el que més m'ha impactat de la figura Pau Casals, si és veritat o no, doncs clar, com que ens queda lluny, però bueno, el que m'ha inspirat més és aquest valor com a ésser humà, no? I això que deia ara, l'art ens serveix per saber per què estem vius. Un cop connectes amb aquest tresor interior que tens a dins, ets afortunat, com ell devia ser afortunat, perquè és evident que ell va descobrir el valor de ser viu i per això respectava totes les vides i podia detectar les injustícies i utilitzava la seva veu per cantar precisament aquestes injustícies que hi havia. Per què tenia tanta força la veu de Pau Casals, no? Perquè músics bons n'hi ha molts i n'hi ha hagut moltíssims, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Per què el cant dels ocells ha pres tanta importància? Doncs per la persona que hi havia darrere.
0: Clar, sí.
2: Sí, fins i tot diré que la música és increïble, però és que som nosaltres els que estem fent les... Nosaltres som persones, tots, i som actives, no?
0: Clar.
2: I aquest or interior que ell perfectament coneixia va donar veu, no? Un violoncel necessita ser cantat, necessitem la veu, va donar veu. Aquells que tenien veu però no eren escoltats, perquè tan important és cantar com ser escoltats.
0: Sí, no? clar.
2: I és molt important que tot allò que es faci, tant sigui un festival, una exposició, qualsevol cosa, realment entenguem el valor de l'ésser humà, de la persona. Sí. Que no ens desviem precisament amb Valtant, no? Sí. Amb això, quan val el violoncel?
0: No.
2: És un tros de fusta,
0: Sí. Sí, clar, si el valoreixen per pes, no?
2: Per
0: si el valoreixen per pes, potser la fusta sí que és bona, no ho sé, suposo que sí, però si ho valores per pes, bueno, sortirà un preu. Però aquest valor, i és que clar, l'Oriol ja en sap molt d'això i per això no m'ha dit cap tipus de número, tonto d'allò de preguntar-lo, sentit, clar, és que no es pot calcular, no té valor, perquè justament el que tu estàs explicant ara mateix, no té valor per això, perquè el valor va més enllà de l'econòmic,
2: I més crec, bueno, clar, aquí en aquest cop hi ha or i és molt simbòlic, perquè jo faig bastantes coses més aviat simbòliques, em surten sense voler, però crec que el simbolisme no és realista, no?, la imatge que hi ha. El simbòlic sempre travessa i va molt més a l'inconscient.
0: Val, sí. Clar, veiem l'element del violoncel, per suposat, que és, suposo que és l'iconografia màxima d'en Pau Casals, aquest ocell, no sé si té a veure amb el cant dels ocells, ara em feia referència o no, un ocell, no sé, si hi ha un tipus de referència.
2: És que realment el cant dels ocells no sé, és el que realment identifica, no? També les suites de Bach i moltes coses que identifiquen
0: sí.
2: com els arbres, com la naturalesa, no? La natura. Jo crec que tant l'art com la natura serien les coses que ens connecten amb aquesta part interior.
0: Sí.
2: I també sento això, que un cop tu connectes amb el teu, et sents tan afortunat de poder-ho compartir amb els altres, que hi ha una altra cosa que crec que Pau Casals devia sentir molt a dins. És que quan tu et sents això, no et sents superior a ningú ni inferior a ningú.
0: No, clar.
2: Una cosa que jo crec que estem fent una societat bastant miserable, abans que m'has dit, parlem una mica de la societat, perquè sembla que hi hagi estratosferes de persones, no?
0: Ja.
2: És que hi ha, la mateixa gent es posa per sota dels altres i hi ha gent que es posa per damunt dels altres i tenim la por de perdre un lloc en concret, quan en realitat no hem d'escalar enlloc, no estem per sota enlloc, estem tots trepitjant la mateixa terra.
0: Sí.
2: No? I que si avui tinc veu, perquè m'has convidat, Pere, que t'agraeixo, no? Doncs que serveixi per ser activa en el que dic, no? Que no ens quedem en la passivitat, que abans hem comentat, no? Que omplir-se la boca de frases de Pau Casals no et fa una persona de pau.
0: No, clar.
2: És que hi ha molta part activa, passiva de les persones, de que Gandhi, John Lennon, Pau Casals, no? Aquests són les grans persones de pau i ens anem repetint frases però quan tens una injustícia al davant, què fas? Perquè passen davant dels nostres...
0: Sí, sí, sí.
2: Passen aquí mateix. Correcte. Aquí mateix segurament hi ha alguna injustícia, no?
0: Clar. Treure el mòbil i gravar-lo.
2: Per exemple...
0: Perdona, perdona que ho simplifiqui així, però també és un... És, jo crec que és un símptoma d'avui en dia, no? Quan davant de qualsevol situació, en comptes de córrer a ajudar, el que es fa és treure el mòbil i gravar-ho.
2: Sí.
0: No? És que ja
2: això és una mica...
0: És un exemple, ja.
2: Passiu i covard.
0: Correcte, no? Correcte, correcte. I és una mica també com el missatge de Pau Casals, que són missatges universals que, per desgràcia, no caduquen mai i sempre són presents. El missatge que feia Pau Casals fa 100 anys, tirant rodó, és molt present avui en dia, per desgràcia. I avui encara més. I, per desgràcia, ho continuarà sent, m'imagino, d'aquí 100 anys, no?
2: Però jo crec que falta la part activa.
0: Ja, clar, clar, és a dir, sí, deixar d'això, de parlar de tal i d'aquests personatges i de fer política amb aquests personatges,
2: clar,
0: per realment no començar a fer acció.
2: Total. Jo crec que tothom té la seva responsabilitat a la vida. Uh-huh. I la responsabilitat passa a ser per ser actiu i fer alguna cosa. Jo crec que aquest món millor que volem no ens el regalaran, no ens el trobarem, l'hem de fer entre tots.
0: Sí, sí,
2: i entre tots vol dir, i per això parlo de l'or de dins, l'art és molt necessari per totes les persones i no pot estar apartat, perquè tant l'art com la natura fa, i jo crec que Pau Casals, la música, o sigui, el va fer connectar amb aquesta veritat,
0: clar,
2: que és el per què estàs viu, per què estem vius.
0: Sí, sí, sí.
2: I és molt bonic, un cop et connectes així, no pots fer mal al del costat. I ara és la unió de veritat. O sigui, tu et connectes amb això i vaig a un festival, escolto música, no vull esperar una gran execució. Vull que connecti amb aquesta part interior meva que connecta amb tothom.
0: Sí.
2: En canvi, doncs, com que hem parlat del Mundial, una pilota no ens uneix. És una falsa unió perquè al final són uns contra els altres.
0: Ja, sí, sí, no deixa de ser una competició, no? Tot i que a vegades intenten allò, ah, no, esportivitat, però no. En el fons es persegueix una victòria. Però almenys la música o l'art com a reivindicació també, no? En certa manera, no? És a dir, de poder donar aquest altaveu i de poder expressar, que segurament devia expressar el seu dia en Pau Casals, doncs això, aquestes injustícies socials, polítiques, deixem-ho tornar a dir, i almenys a través de la música podem arribar, no?
2: A Pau Casals,
0: potser en altres posicions no, però amb la música sí.
2: Clar, ell li ell s'ocupava de que la música arribés a tothom. Mai va fer que una barrera.
0: Clar, no està clar.
2: Ell realment sabia, perquè sabia el bé que li havia fet a ell.
0: Sí.
2: No tothom té la sort, no sé, per exemple, m'explicava quan vaig anar a conèixer l'Enriqueta, la seva neboda, que la seva àvia, o sigui, la mare de Pau Casals, en el costurero aquest on tenia això, ella hi tenia llibres.
0: Ah.
2: La mare de Pau Casals llegia moltíssim. I clar, a vegades no... I bé, que cosir, que a mi m'agrada molt, també té la seva...
0: Sí, sí. És que realment, qualsevol tipus d'expressió, la podem anomenar artística o no, però això és una expressió, no? Allò que et surt de les mans, que surt de dins, que neix una mica de la teva creativitat, i és això, no? I és una manera d'expressar, de posar, de culturitzar, si podem dir-ho així, no?
2: Perquè cantar, jo crec que cantem tots, en el fons.
0: Sí.
2: Però hi ha una part que és molt important, és ser escoltat.
0: Clar.
2: I Pau Casals era escoltat. Jo crec que, per exemple, ara una part de la població més fràgil a no ser escoltada són els infants.
0: Clar.
2: Ell n'era conscient. Si ell, no? Que tu, Pere, parles i vols ser escoltat, no?
0: Sí, sí, clar.
2: I l'Oriol també.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè això sana molt. Poder escoltar... A vegades hi ha gent que li costa tant poder explicar alguna cosa...
0: Clar.
2: Doncs quan l'expliquin, ens hem d'escoltar tots.
0: I tant, tant. Saber escoltar, evidentment, saber parlar, saber comunicar, però saber escoltar, que és importantíssim. Ara ets tu que estàs callat.
3: Bueno, l'estava escoltant amb ella.
2: Senyor Manu,
0: perdó. Tot bé que ens quedem sense temps, eh?
3: Estic fent el que realment està dient ella, és veritat.
2: M'estàs escoltant.
3: És molt interessant el que estava dient.
0: Clar, en aquest sentit, jo convido la gent que segueixi la Marina Durany a través de xarxes, a través de la seva pàgina web, a través d'allò que fa, perquè no pares de fer coses, una mica per seguir-la, aquesta manera de fer i de pensar que tens, que tant ens agrada i que la gent no perdi pista. Marina Durany, més enllà de festival, és obvi, però que la seva riquesa artística és molt àmplia, artística musical, pictòrica, il·lustrativa, és molt àmplia. Marina, gràcies per venir, de veritat. Gràcies per venir.
2: Gràcies, Pere.
0: I Oriol, el que sí que poden seguir és el Festival Internacional de Música Pau Casals, a la pàgina web de l'Auditori, poden seguir la programació, els concerts que queden aquest divendres, aquest dissabte, aquest diumenge, aquest dilluns i aquest dimarts, que encara queden propostes interessants.
1: Correcte, sí, sí, auditoripaucasals.cat, tota la informació i els esperem.
0: Perfecte. Gràcies per venir. Un plaer conversar amb vosaltres.
1: A tu, igualment.
0: Que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
8: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
9: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: L'advocacia al món jurídic i legal, m'atreviria a dir, fet ràdio, fet secció de ràdio, però així, d'aquesta manera divulgativa, propera i com més entenedora, i ho és, i la més entenedora possible per poder parlar-ho i explicar-ho en diferents terminologies. Qui ens ajuda a aconseguir tot això des de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, la Begoña Cajaravilla, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Apropant, no? És el que ara volia dir, apropant i fent ràdio amb un tema i que ho destaquem en cada ocasió, que pot semblar allò com molt seriós, molt de llosa, com molt poca broma, però en canvi ho podem parlar així obertament, senzillament, properament, perquè justament vosaltres voleu que sigui així,
1: Begoña? Sí, i de fet... Ens hi trobem també, almenys jo, que fa molts anys ja que estic a la carrera, molts, els advocats d'ara intentem que el nostre vocabulari, que sempre ha sigut una mica farragós i una mica protocolari, no?
0: Sí.
1: Quan estem en una sala, almenys jo intento que quan surto el meu client hagi entès el que ha explicat la seva advocada, no? Perquè
0: si no,
1: sobretot quan li estàs explicant el tema al client, no? A vegades has de buscar paraules que siguin més senzilles i que siguin entendibles, perquè pots entrar en col·lapse.
0: No, i tant, s'agraeix. També és lògic, que per una banda nosaltres intentem buscar aquesta part una mica més distesa, però és evident que estem parlant de terminologia en el fons important, amb tot el que suposa burocràticament, estem parlant de lleis, estem parlant de jurisprudències, i que el tema és prou complicat, però per això que s'agraeix molt que es pugui explicar amb facilitat i de manera així senzilla.
1: Sí, és veritat, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, perquè també el ciutadà, quan escolta, doncs, a vegades tu escoltes alguna cosa i dius, oh, que bé, ara ho estic entenent, no? Això m'està passant a mi, no? I m'estava passant i no sabia què era això, no?
0: Sí, que bé. De fet, avui parlem d'una de les teves especialitats, oi, si no m'equivoco?
1: Sí, avui parlem de les custòdies compartides. Quan arriba el moment de les separacions, no? Què hem de fer amb els nens, no? Quin seria un sistema més favorable o menys favorable pel tema de la guarda dels nens, no?
0: Val.
1: Jo abans de començar a parlar de la guàrdia i custòdia, sí que m'agradaria fer un punt, perquè és una de les preguntes que em fan molt al despatx, no? S'ha de diferenciar el que és la pàtria potestat i el que és la guàrdia i custòdia compartida. La pàtria potestat sempre ha sigut compartida.
0: Val.
1: Sempre.
0: Val. Pare i mare, eh?
1: Pare i mare. Això què vol dir?
0: O pare i pare, o mare i mare.
1: Exacte, sí. Són els drets i les obligacions que tenen els pares enfront als seus fills. És a dir, tots dos han d'estar d'acord a on matriculem el nen al col·le. Tots dos han d'estar d'acord si el nen se l'ha d'operar o no, no en els casos d'urgència, que aquí qui decideix és el metge, evidentment.
0: Sí.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen fa la comunió o no la fa. Clar, aquestes coses sempre han sigut compartides.
0: Val. Sí, quin sigui el règim establert...
1: Sigui quin sigui el règim.
0: Preval això,
1: És això, val? Aleshores, què passava abans, no? Abans teníem un sistema que hi havia una guàrdia i custòdia normalment exclusiva. I era el que nosaltres anomenàvem, els advocats abans, el combo familiar, no? Això que volia dir. Normalment els nens es quedaven amb la mare, es quedaven amb la vivenda on estaven vivint, tota la família, era el pare qui marxava, i el pare tenia un règim de visites, que era cada 15 dies, al cap de setmana, i la meitat de vacances.
0: Val.
1: Això s'anomenava el combo familiar, no? El combo família que se la quedava la dona. Que a priori semblava que era, t'ha tocat la loteria, no? Que era el que es parlava. Els divorcis sempre afavoreixen a les dones.
0: Ja, sí,
1: has guanyat tu, l'home no podia refer la seva vida... I en realitat era, jo sempre ho dic, un regal enverinat, perquè a la dona li suposava tenir la càrrega familiar sencera, la càrrega dels nens sencera.
0: Clar.
1: Això també implicava que la dona hagués de deixar potser la seva feina i agafar feines parcials, a on poder fer càrrec dels nens en els horaris de col·le i de... Perquè el pare era aquesta figura de el padre visitante, no? Arribava el divendres, se l'emportava el cap de setmana i diumenge els tornava. I semblava que era, doncs, lo fàcil, no?
2: Sí, sí.
1: I això comportava també pagar una pensió d'aliments i segurament també la meitat de la hipoteca, perquè era on es quedaven els nens i la mare.
2: Val.
1: Això és el que passava abans, no?
2: D'acord.
1: A partir del 2011, amb l'aprovació en el Codi Civil Català, nosaltres tenim el Codi Civil Català.
2: Sí, sí, un codi propi.
1: Va entrar en vigor el llibre segon, on es plantejava la relació, on es tracta les relacions familiars. Aquí comença a introduir-se el principi de responsabilitat parental.
2: Val.
1: D'aquesta manera s'afavoreix a que tant el pare com la mare puguin tenir el mateix dret d'estar o de conviure amb els nens. Això no vol dir que fos d'una manera automàtica que els jutges apliquessin la custòdia compartida, però sí que va a començar a canviar aquest paradigma d'exclusivitat de guarda i custòdia exclusiva per la mare, perquè fos de corresponsabilitat, no?
2: Val, 50 i 50.
1: Les custòdies compartides, a vegades pensem que han de ser-hi al mateix temps, 50 i 50, és a dir, normalment per setmanes, no?
2: Val.
1: De dilluns a dilluns, de divendres a divendres. No és així, tampoc. Nosaltres podem fer guardes i custòdies compartides una mica a l'uso.
2: Val.
1: Perquè, clar, hem de conciliar,
2: clar,
1: amb els horaris, amb les feines, amb els domicilis. Aleshores, no sempre podem fer una custòdia compartida sencera. A vegades fem custòdies compartides, pues, de dijous fins a dimarts. A vegades fem custòdies compartides, una el té dilluns, dimarts, i l'altra té dimecres, dijous, i els caps de setmana són alterns.
2: Alterns, val.
1: Sempre intentem quadrar o conciliar la vida del pare, la vida de la mare i sobretot la vida dels nens.
2: Val, que és el més important,
1: Que és el més important.
2: El que més predomina és el benestar sempre dels infants, sempre, això també ha de quedar clar.
1: Sempre.
2: I no està marcat, doncs, és a dir, aquesta amalgama de possibilitats es decideix entre les dues parts, doncs.
1: Clar,
2: no,
1: a vegades
2: no ho marca la llei, per entendre'ns.
1: No, o sigui, nosaltres, quan ens separem, podem anar pel mutu acord, o si no tenim mutu acord perquè no ens posem d'acord, malauradament, doncs hem d'anar al jutge, i que sigui el jutge qui, valorant les circumstàncies del cas, ha de decidir si podem aplicar una guarda i custòdia compartida o és millor una guàrdia i custòdia exclusiva, per exemple. A vegades ens hi trobem que tenim un pare o una mare que treballa a torns, matí, tarda i nit. Clar, conciliar amb una custòdia compartida amb un treball a torns és complicat.
2: És complicat.
1: Però això no vol dir que el pare o la mare pugui dir, ja, però jo tinc els meus pares que m'ajuden, o tinc la meva germana que m'ajuda, i pot ser viable una custòdia compartida. O a vegades fem que la setmana que el pare va de nit sigui la setmana que sigui la mare qui els tingui. Però sempre intentem, i sempre s'intenta, que prevalezca l'interès del menor.
2: Sí.
1: Sempre, sempre, no? És el més important. I sobretot també perquè aquest paradigma, i jo sóc molt pro custòdia compartida, després si vols t'explico una mica quan funciona i quan
2: sí.
1: Però aquesta figura de que el pare no es volia encarregar dels fills també ha quedat una mica enrere.
2: Per sort ha canviat, o està canviant, per sort.
1: Exacte, i està canviant, no? Se li dona aquesta oportunitat als pares a ser pares, perquè també volen ser pares.
2: No, i és evident, i formar part de la criança, no?
1: Clar, i també hi ha dones que no volen ser al 100% mares. També hi ha dones que ens agrada molt treballar la nostra feina, la nostra vida personal quan no som mames.
2: Sí.
1: Jo tinc dos nens, faig custòdia compartida, i ja són grans, i encara faig custòdia compartida, i jo valoro moltíssim la setmana que no els tinc. Sí, i mira que me'ls estimo, eh?
2: Sí, sí, no, està clar, està clar. Està
1: però,
2: clar.
1: Però puc estudiar, puc treballar, clar, puc fer moltes sí. coses. Quan estàs pendent dels nens, pues, uh-huh. s'ha d'anar a buscar els nostres escolars, sí, fas sí, de, sí, d'Uber, fas de...
2: No, la conciliació no és fàcil, ni
1: no,
2: molt
1: menys. No, per tant, això també ajuda molt que el
2: sí,
1: pare
2: sí, sí, sí, està clar.
1: També tingui aquesta responsabilitat, uh-huh. però sobretot també que el pare pugui disfrutar de la criança dels seus fills,
2: clar,
1: no? Que abans
2: clar.
1: No la tenia, no? Uh-huh. Estava com una mica prohibida i era tot exclusiva per
2: sí,
1: la mare.
2: Sí, no? Perquè és aquesta herència, no?, de fa anys, d'aquest no, patriarcat, matriarcat, digue-li com
1: qual.
2: Vulguis, no?, del
1: sí,
2: qual
1: sí.
2: la cura dels fills i de la casa sempre requeia en la dona,
1: sí.
2: i el pare era un fet productor o proveïdor, no?, de la llar,
1: clar,
2: i això, per sort, també està, ha canviat.
1: I que quan arribava un divorci, malauradament, l'home patia tot el perjudici econòmic, també,
2: sí.
1: no?, perquè havia de marxar de casa, havia de pagar una manutenció,
2: clar, com dic,
1: havia de pagar una meitat d'una hipoteca d'una casa en la que no vivia,
2: uh-huh.
1: i s'havia d'anar a buscar un lloguer, o s'havia de tornar a casa dels pares, perquè econòmicament no podia afrontar tot això, no?
2: Sí, sí.
1: Ara, amb això, també ha canviat, no? Quan hi ha una custòdia compartida i els progenitors tenen més o menys la mateixa, el mateix ingrés, els mateixos ingressos,
2: uh-huh.
1: ja no s'ha de pagar una pensió d'aliments.
2: Val.
1: A vegades sí, uh-huh. a vegades sí, perquè a vegades l'economia és molt diferent.
2: Uh-huh.
1: Tot i que estiguem amb un 50%, no cobrem igual.
2: Yeah.
1: I potser la dona cobra una mica menys o l'home uh-huh. cobra una mica menys. Per tant, això s'ha d'equilibrar
2: uh-huh.
1: i un dels dos sí que ha de fer una miqueta més i ha de pagar pues, o una pensió d'aliments o
2: Va.
1: Les despeses dels nens ja no és un 50-50, sinó que paguem 70-30, les extraescolars, el repàs, l'anglès, doncs un paga el 70 i l'altre el 30.
2: Val.
1: Sempre intentem buscar una manera que sigui bo per tots.
2: El més justa possible,
1: clar.
2: Per les dues parts. I el tema casa, que és un tema important.
1: Sí, el tema casa. Mira, quan jo vaig començar, quan es va començar a aplicar la custòdia compartida, es va posar molt de moda la casa nido.
2: Sí.
1: I la gent deia, sí, sí, casa nido, esto perfecto. Els nens no marxen de casa
2: uh-huh.
1: i els que marxen són els pares. Ara surto jo una setmana i a la setmana següent surts tu, no?
2: Uh-huh.
1: Això... els que ens dedicàvem una mica a això ja vèiem que
2: ja,
1: això no seria
2: no
1: viable.
2: Sí.
1: No, no, perquè això generava molt conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Tu arribaves de la teva setmana que havies deixat la casa neta i quan et tocava tu la casa estava bruta. Si un havia vingut amb una parella nova, l'altre s'enfadava perquè havia entrat una parella.
2: Clar, la intimitat...
1: Això era un conflicte, no?
2: Uh-huh.
1: Aleshores... quan comencem a aplicar la guàrdia i custòdia compartida, aquesta prioritat que abans tenia... Normalment, la casa... Bueno, normalment no, és així. La casa familiar és pels nens.
2: Val.
1: No és per la mare ni pel pare.
2: Uh-huh.
1: És pels,
2: pels
1: nens.
2: Fills, sí.
1: Què passa? Quan estem en una guàrdia i custòdia compartida, qui té més dret a quedar-se amb la casa?
2: Uh-huh.
1: Pues en principi, cap dels dos. Val? S'ha d'analitzar cas per cas, no? Normalment se li dona a l'ús aquells dels dos progenitors que econòmicament sigui més vulnerable,
2: uh-huh.
1: tingui menys oportunitat a
2: Val.
1: Poder sortir al mercat immobiliari, no? A poder
2: uh-huh.
1: buscar-se un lloguer o comprar-se un pis. Però el que se sol fer és limitar aquest ús. Abans, la casa, amb l'exclusivitat, era pels nens fins que tinguessin la majoria d'edat.
2: Uh-huh.
1: Quan ens hi trobem amb una guàrdia i custòdia compartida, ara els jutges el que solen fer és limitar aquest ús pues, a 4 anys, a 5 anys, a 3 anys, i una vegada això, per exemple, et poso el cas, pues, la parella que es separa i ara els nens tenen 12, 13 anys, bueno, pues, donem com a un marge a la mare o al pare 2-3 anys per estabilitzar-se i una vegada arribi això, es posa el pis a la venda, es liquida hipoteca, es reparteix i cadascú
2: I cada
1: mateixes
2: seu.
1: Oportunitats.
2: Mm-hmm.
1: Clar, això també ha comportat
2: que
1: tant el pare com la mare, que el divorci no sigui el no puc refer la meva vida perquè tinc un escoll econòmic darrere que no puc afrontar, no? clar, això ha ajudat molt. Sí. Ha ajudat molt a que tant el pare com la mare, primer sobretot, puguin tenir el mateix dret a estar a la criança dels nens, que existeixi una corresponsabilitat amb aquesta criança. I després, econòmicament, evidentment, ha fet que el pare no tingui aquesta càrrega de pagar tot i, no, i a sobre no pugui estar amb els nens. No?
2: Has parlat d'edat, dels 18 anys dels infants.
1: Sí.
2: Això ho marca també, suposo, no?, la custòdia compartida?
1: Sí, bueno, la custòdia compartida no. Marca, o sigui, tant la custòdia exclusiva com la custòdia compartida, l'ús de l'habitatge sol quedar-se quan arribi la majoria d'edat.
2: Val.
1: Però això tampoc és sí o sí contundente. Val? Perquè durant el procés d'un divorci, jo em puc divorciar el 2015 amb unes condicions, però el 2020 aquestes condicions han canviat.
2: Han canviat, sí.
1: Aleshores, qualsevol dels dos pot dir, escolta, que tot i que en el 2015 se li va donar l'ús fins a la majoria d'edat, el meu fill, als 17 anys, ja no viu a casa perquè està vivint a la universitat, a fora,
2: sigui, el que sigui,
1: i ara ja no cal esperar fins als 18. Ja es pot vendre la casa abans. O, al revés, es pot demanar una pròrroga perquè els nens estan estudiant una carrera i fins que no acabi la carrera podem prorrogar o allargar aquest ús de la vivenda.
2: Val.
1: Però la tendència judicial és equilibrar.
2: Sí, sí, sí. Sempre intentar buscar el màxim equilibri possible.
1: Exacte, perquè al final un home que està esperant, perquè és potser el seu colchón, no?, econòmic, no?, de dir, necessito vendre aquesta casa perquè he estat pagant la hipoteca i ja no em queda res d'hipoteca, ara ja si la venc puc agafar una mica de diners, i clar, si m'he d'esperar fins als 23 anys dels meus fills, jo potser tinc 60 i ja no puc comprar-me res, no? Per això s'intenta valorar cas per cas quines són les situacions.
2: Val.
1: No?
2: I en els millors casos, o sempre, no?, suposo que el més important és poder arribar a un acord
1: sempre
2: amb l'advocat o l'advocada,
1: sempre,
2: i no haver d'arribar davant d'un jutge, entenc.
1: Nosaltres tenim un dit, però más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Perquè al final, jo sempre dic el mateix als meus clients, no? Al final nosaltres ens hi posem davant d'una persona que no ens coneix de res.
2: Ja. I es basaran...
1: I no ens coneix de res. I no entrarà a valorar, o sigui, entrarà el que li permeti el temps del judici i el que s'hagi mirat al nostre cas. Però ja està, no valorarà que tu puguis anar a les 7 de la tarda perquè jo puc anar a buscar el nen a futbol i així també estic amb ell. No entrarà, dirà, setmana custòdia compartida, 50% de vacaciones i pensió d'aliments X i 50% de despeses dels nens. I ja està.
2: I ja està.
1: Per tant, si nosaltres ens podem, doncs, podem arribar a un acord, sempre farem el nostre conveni o la nostra guarda
2: clar.
1: A la carta nostra.
2: Sí, sí, sí, sí. Que igualment aquest acord, per entendre'n, signat davant d'una advocada, allò preval,
1: Bueno, s'ha de signar davant d'una advocada, però també s'ha de ratificar en el jutjat.
2: D'acord.
1: Sense la ratificació...
2: No és
1: aquest,
2: vàlid.
1: Aquest conveni és un acord privat.
2: Val.
1: És com si o posem davant d'un notari o posem davant d'un jutge.
2: O d'un jutge, correcte.
1: Si no tindrà validesa, no? Però també et dic, o sigui, la guàrdia i custòdia compartida funciona si els pares tenen comunicació.
2: Val.
1: Si tenim uns pares que tenen un conflicte diari, la guàrdia i custòdia compartida no funcionarà.
2: Que és el que deies abans, sota la teva experiència, els casos que poden funcionar o no poden funcionar.
1: Clar,
2: eh?
1: Clar, perquè què passa? Jo sempre he dit el mateix. Estamos condenados a entendernos.
2: Ja, quan tenim dos fills.
1: Clar,
2: sí.
1: Sempre. Jo poso el mateix exemple, sempre dic. Cuando el niño se case... a la boda vais a ir los dos. Clar.
2: És cert.
1: Perquè
2: sí.
1: Jo tinc la meva mare i el meu pare. Jo vull que vinguin tots dos al meu casament, no?
2: Clar.
1: Per tant, estáis condenados a entenderos. I si ho feu d'aquesta manera, sempre és millor. Clar, no serveix si jo a casa meva, la setmana que tinc els nens, li dic que ha de fer feines de classe, de col·le, de deures, de tal, i quan arriba a casa del pare o a casa de la mare no fa feines, no fa deures, no té uns hàbits, el nen es torna boig.
2: Clar.
1: Aleshores, no és que siguem íntims amics, però sí que, més o menys, la línia sigui més o menys la mateixa.
2: Ja.
1: I així, això funciona, les custòdies compartides funcionen, i molt.
2: Val.
1: I és més, els nens, jo ho he vist, creixen de manera molt diferent, perquè tenen el mateix vincle amb el pare i amb la mare.
2: Clar.
1: I cada vegada jo veig més pares i mares que comparteixen espais d'extraescolars. Tot i que no em toca el nen, pues vaig a veure un partit de futbol,
2: val,
1: no?
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Clar, això és fantàstic.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és fantàstic. Per tu com a persona, com a pare i com a mare, però sobretot pels nens.
2: Pels infants. No, queda clar, queda clar. Així, doncs, si no hi ha, o aquella parella no acaba amb una bona relació, es desaconsellaria, doncs, la custòdia compartida?
1: Hi ha molts factors.
2: Val.
1: Hi ha molts factors en què el jutge analitza si la compartida és bona o no. Si hi ha una sèrie de denúncies cruzades entre ells, és poc viable que existeixi una guàrdia i custòdia compartida.
2: Val.
1: Perquè no hi haurà aquesta sincronització que ha d'haver-hi, no? Per exemple, tampoc si un pare o una mare viu a molts quilòmetres de l'altre, perquè, clar, no és viable si tu vius a Barcelona i l'altre viu a Vendrell i el nen va al col·le al Vendrell. La setmana que li toca estar amb el pare o la mare a Barcelona...
2: Clar,
1: si li hem d'aixecar el nen a les 5 de la matinada o a les 6 de la matinada perquè arribi al col·le, és inviable també una custòdia compartida, no? S'ha de valorar una mica, doncs, això, i a vegades també es valora quina responsabilitat ha tingut el pare o la mare durant el matrimoni. És a dir, si ha sigut un pare o una mare ausent i ha sigut l'altre qui s'ha dedicat als nens fins als 10 anys, que arriba la separació, a vegades també el jutge s'ho planteja si la guàrdia i custòdia compartida serà viable o no.
2: Val.
1: Però també es pot canviar. És a dir, nosaltres, és el que et deia abans,
2: sí,
1: podem
2: no
1: començar
2: és.
1: Per una guàrdia i custòdia compartida i després acabem una exclusiva.
2: Clar.
1: Que això també passa quan els nens es fan grans. Perquè també ens oblidem dels nens, però a vegades els nens estan una mica farts de fer canvis a domicili.
2: Clar, no ha de ser còmode, tampoc.
1: I al final,
2: logísticament, dius, no és còmode.
1: Play, en el cas dels meus fills, no? Play arriba, play abajo. Perquè, clar, nosaltres, el pare i jo, ens avenim molt i tenim molt bona relació i vam dir, una PlayStation, no tindrem dues. I
2: clar.
1: Si vols, pues, això, el diumenge, PlayStation cap a casa del pare, PlayStation cap a casa de la mare, no?
2: Sí.
1: I clar, arriba un punt, doncs, potser amb 14 o 15 anys, que et diuen, jo estic fart d'això, jo vull veure el papa sempre o la mama sempre,
2: clar.
1: Però em vull quedar en una casa. Clar, també se'ls ha d'escoltar.
2: Però perquè això és cert, no? Hi ha aquest mite, no?, que els fills poden triar en quin progenitor poder viure. Això és real.
1: No és tant triar.
2: Val.
1: Val? No és tant triar. És que a partir dels 12 anys i amb 11, si tenen la suficient maduresa, són escoltats.
2: Val.
1: Són escoltats. Per què volen fer aquest canvi? Clar, evidentment, és el que nosaltres anomenem l'exploració del menor, que té un nom feíssim,
2: sí.
1: I no és tan lleig. Al final, el que fa és que el jutge i la fiscal de menors, en el cas que anem a judicis, li fan una entrevista al menor i li pregunten, a veure, tu per què vols anar-te amb el papa? O per què vols anar-te amb la mama? Clar,

0: Sí.
1: Podem arribar a treure una custòdia compartida i podem també treure una custòdia exclusiva.
0: Val.
1: Sí. És veritat que no, o sigui, canviar un règim amb un altre, és a dir, canviar de custòdia compartida a custòdia exclusiva, és com a més comú, val? És més normal, per lo que et dic, perquè normalment arriba un punt que els fills ja demanen, no?, i diuen, hosti, jo no estic cansat d'estar amunt i avall. O, pues mira, el papa o la mama s'ha tornat a casar, a casa som un munt, perquè arriba una setmana que estem... I a casa del papa, pues només estic jo sol, o només estic jo i el meu germà, no? I, pues bueno, pues... Canviem sí, a custòdies exclusives amb un règim de visites més flexible, que els nens poden estar més amb la mare o amb el pare quan vulguin, perquè ja són més grans.
0: Val.
1: Perquè, clar, a vegades ja ens passa que em toca el cap de setmana i et diuen, papa, és que tinc un cumpleaños, papa, és que em quedo a dormir, o mama, és que no puc anar amb tu, perquè, clar, va passant.
0: No, sí, clar.
1: Ells van creixent.
0: Sí, el dia a dia és així. És que
1: jo me'n recordo fa molts anys que un noi em va dir... És que quan els meus pares es van separar, jo no vaig poder decidir. Però ara sí.
0: Clar.
1: Ara
0: sí.
1: Perquè ara tinc 16 o ara tinc 15.
0: Sí.
1: Quan canviem o traiem una guarda exclusiva, perquè la traiem, no perquè la convertim en una custòdia compartida, ha tingut que ser per uns temes més complicats.
0: Val, clar.
1: Més forts.
0: Sí, m'imaginava.
1: Si no, no es treu així com així.
0: I més a l'extrem encara, una guarda potestat es pot retirar d'un dels progenitors?
1: Una pàtria potestat es pot retirar.
0: Sí, també.
1: Sí, es pot retirar.
0: Ha de ser casos molt extrems.
1: Molt extrems. Jo, que serveixi d'anècdota, només al llarg de la meva vida, que han sigut, doncs, porto ja 23, 24 anys, només vaig treure una pàtria potestat sencera, perquè a vegades podem fer parcialitats de la pàtria potestat. Per exemple, el pare viu a Madrid o la mare viu a Madrid i el que té la guàrdia exclusiva del nen, no?, viu aquí. Clar, què passa? Que si em canvio de domicili per empadronar-lo, necessito la signatura del pare. I el pare està a Madrid. I si cada vegada he d'estar pendent de que m'assigni el document, de que vingui, de que no, el que demanem és a l'exercici de la pàtria potestat queda com a més exclusiu en determinades
0: coses
1: perquè sigui de la mare.
0: Val.
1: Per exemple, temes mèdics, no? Pues si se l'ha de vacunar o no se l'ha de vacunar i el pare no hi és, pues que la mare pugui decidir si la vacuna o no la vacuna. Retirada total de pàtria potestat, pues són casos, en aquest cas, jo, per exemple, era un home que havia estat tota la seva vida, la vida de l'infant, a la presó. Pràcticament ni el coneixia. Aquest nano, no? I, clar, no li podíem donar la capacitat de decisió a un pare que no havia estat present mai a la vida d'aquest nano, no? Aleshores, el jutge li va retirar la pàtria potestat. Però han de ser casos molt,
0: molt
1: excepcionals
0: molt
1: i molt extrems.
0: Molt extrems. Sí. Tornem a la teva experiència. Els casos d'èxit, en qüestió de compartida, superen els nous casos d'èxit? És a dir, valorant-ho, és un bon règim, eh?
1: És un bon règim.
0: Tu apostes per ell, ja ho deies.
1: Sempre.
0: I suposo que sempre la balança decau cap aquí, eh? És
1: sí.
0: El més positiu possible, doncs.
1: Ojo, però...
0: Amb les condicionants que abans dèiem,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Estic a favor de la pàtria potestat, o sigui, de la guàrdia custòdia compartida, sempre que sigui real. És a dir, que no ho fem per trampa. Que a vegades...
0: Que també passa.
1: Sí.
0: Ui.
1: A vegades passa que... No. Jo guàrdia custòdia compartida perquè així no he de pagar pensió.
0: Ah, clar.
1: I després me l'està cuidant la meva mare.
0: Ja.
1: O no estic exercint de pare o de mare. Perquè aleshores sempre dic el mateix. Si no pots ser un pare 24/7, no passa res. No passa res. És millor que fem un règim més ampli de visites, fem un cap de setmana més llarg, des del dijous fins al diumenge, però ens hem de mullar. És a dir, si vols ser pare o mare de guàrdia i custòdia compartida, s'ha de ser-hi. S'ha d'estar. S'ha d'anar a les reunions al col·le. S'ha d'anar a les extraescolars. S'ha de fer de pare o de mare. Si no, doncs li donem la guarda a l'altre progenitor, ja sigui el pare o sigui la mare, i nosaltres arribem a on arribem. Clar, a vegades ens passa

0: passa que diu, no, jo vull ser pare de guarda i custòdia compartida, però és que arribo cada dia a les 8 i mitja de treballar. Doncs això no és compatible.
1: No, no, clar, clar, clar.
0: No és compatible, perquè no estem fent un bé al nen.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues per això, millor que estigui amb la mare, que a lo millor acaba a les 5.
1: Val, sí, sí, sí.
0: Però si tots dos tenen aquesta intenció d'una guarda i custòdia compartida, per mi és perfecte.
1: Val. Sí, sí, sí.
0: És perfecte.
1: I el matrimoni no ha d'estar casat, entenc, tampoc, no? És a dir, no poden ser parella de fet...
0: Exacte, o inclús no ser ni parella de fet, és a dir, molta gent diu... nosotros no nos hemos casado, ni nos hemos inscrito como pareja de hecho en cap lloc, ni res, vivíem junts. Bueno, també és un conveni de guarda i custòdia.
1: D'acord, d'acord.
0: Només de guarda
1: clar,
0: i custòdia.
1: Clar, que dèiem, el que regeix tot això són els infants i és el naixement d'aquests propis infants, només faltaria. És un tema interessant, realment, sí. Suposo que malauradament és un tema habitual,
0: sí, sí, sí.
1: I és molt comú, eh? I sí. Jo crec que més o menys tots en el nostre entorn social coneixem casos i coneixem parelles que per les circumstàncies que siguin doncs, han hagut de separar-se o divorciar-se.
0: I en els últims, ja et dic, en els últims 15 anys, ara és com a molt més normal sentir la guàrdia que estigui compartida.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara ho veus, no? Inclús... I ara que estableixi així una mica d'anècdota, no? Però si et divorcies i busques parella, moltes vegades és... Tu tens nens, jo també, tu què tens? Guàrdia i custòdia compartida? Vale, intentem quadrar a la teva setmana amb la meva. I així
1: sí.
0: Ja és algo del dia a dia.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Bueno, sí. És aquesta organització, conciliació familiar, personal, vital, professional, que tenim tots plegats.
0: Sí.
1: I és obvi, tu deies molt bé... No és el tema ni molt menys, és una reflexió que veig que la compartim i també per sort crec que avui en dia la compartim tots, que és a dir, el projecte vital de fills, família, és evident que és importantíssim i que és un punt o un pilar molt important,
0: sí.
1: Però que tampoc no ha de basar ni ha de condicionar la nostra història.
0: Exacte.
1: M'explico, eh?
0: Exacte.
1: Si ho és, ho és, i si no ho és, doncs no ho és, m'explico.
0: És així,
1: eh?
0: Jo l'altre dia, que estava també convidada a la ràdio de Tarragona pel tema del 8M, parlàvem de la bretxa salarial i jo comentava això, no? Gràcies a les custòdies compartides, les dones hem pogut tornar a les feines senceres de 8 hores, i perquè a mi m'agrada molt ser mare, però també m'agrada molt ser dona.
1: Clar.
0: I m'agrada molt la meva feina, i m'agrada molt el meu temps lliure.
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, ajuda molt que hi hagi una corresponsabilitat amb el pare, no? Perquè dius, bueno, jo estic tranquil·la perquè ara estan amb el pare, i el pare els porta extraescolars, el pare ja fa que també facin deures, el pare, doncs, jo no arribo aquí, ja arriba ell.
1: Sí, sí, sí.
0: Que d'això es tracta. O
1: exacte, no, està clar. Que potser en un món real i fantàstic això hauria de passar dins de la parella, segurament,
0: sí, sí, sí.
1: Però tots sabem com van les coses i com evoluciona tot avui en dia, que és complicat fer-ho, i per això que, bueno... És a dir, no, utilitzar els recursos que siguin, els que tenim al nostre abast, per poder desenvolupar aquestes coses que dèiem, amb les situacions que ens toqui viure i amb la casuística que ens toqui viure, ni
0: exacte,
1: més ni menys.
0: Sí.
1: No per això ens hem de frustrar, que potser al fons és això, no?, d'intentar evitar frustracions, intentar evitar, doncs, les situacions que ens compliquen la vida tots plegats.
0: Bueno, és que jo crec que en el món en què vivim ara, no? Ha deixat de ser un estigma a l'estar separat.
1: Sí, sí, correcte, és veritat.
0: Saps? I ara és com a... Inclús, ostri, que bé que estic, perquè tinc dues setmanes lliures al mes, no?
1: Tinc temps per mi.
0: Tinc temps per mi. Totes dues... Les dues parts del matrimoni, no? Poden tornar a viure, a tornar a reinventar-se, no? No tenen el lastre del tema econòmic, perquè, hosti, si he de pagar 1.000 euros de despeses a la meva ex, això genera, primer, un conflicte.
1: Segur?
0: Que, hosti, és que l'estic pagant, és que li pago, és que, clar, ella viu superbé i jo no pago, o sigui, jo no puc viure bé, o a la inversa, no?, quan és que el pare... no s'involucra en els nens, és que tota la càrrega dels nens la porto jo, és que... Clar, tot això...
1: Sí, sí, està clar.
0: Ha canviat una mica en que no hi hagi aquests conflictes, no?, que abans hi havia.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I Catalunya ha sigut pionera, eh?, amb la Guàrdia Custòdia Compartida. O sigui, va ser de les primeres comunitats en establir la Guàrdia Custòdia Compartida.
1: Perquè ara també la trobem en altres comunitats.
0: Ara ja sí.
1: Ara totes aquestes.
0: Sí, sí, sí. Ara pràcticament, amb dades del 2024, la Guàrdia Custòdia Compartida és un 49, algo a tot Espanya.
1: Ostres.
0: Sí, sí, sí. Estem arribant ja potser al 50-50.
1: Bé, bé, mira. Bé.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí.
1: I ja com a missatge final, i que ja dèiem al començament de la secció, que sempre el fem, però el potenciem i el repetim ara, és això, qualsevol dubte, pregunta, qüestió, si us plau, poseu-vos en mans de professionals, dels advocats i advocades de confiança. Si voleu fer-ho a través del col·legi, també podeu fer-ho, que és un molt bon recurs per conèixer els advocats que tenim a la proximitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I qualsevol dubte, o pregunten això en situacions o plantejaments de separació o de divorci, doncs, abans de res. Doncs,
0: sempre.
1: Preguntar i informar-se de com pot anar a ser la situació.
0: Sí, sí, perquè ajuda molt. I sobretot, ajuda quan estàs passant per un procés de divorci.
1: I tant, que és complicat.
0: És complicat, pues, que el teu advocat o la teva advocada sàpiga, doncs, aconsellar-te, guiar-te, acompanyar-te i valorar totes les opcions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: dir,
1: sí.
0: Bueno, pues, podem anar per aquí, podem anar per allà. Ajuda molt.
1: Sí, sí, tant que sí.
0: Ajuda molt, sí.
1: Importantíssim. Sí. Bego, gràcies.
0: A tu.
1: De veritat, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat amb més qüestions.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!

0: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar-lo? Caprabo.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Festa Major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurt, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Festa Major. T'esperem! Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins.
1: I no l'importa nada.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell-Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació d'aixafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una aixafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports perquè la selecció espanyola prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí, i és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Cal l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Morir Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual, natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas, habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la dotzena cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Cambias mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost, com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: Els rivals seran l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà al grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder l'afronta amb normalitat, perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinats jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa, que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, amb total de 21 municipis de 7 comarques, i a més els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
10: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
8: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
8: Abans primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marja Ureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes, i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada els 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogó molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
8: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
10: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
8: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
10: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
8: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
10: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
8: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
10: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
8: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
10: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
8: Obrim ja plana política perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
10: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
6: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
10: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
8: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
12: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur. en el marc d'una Espanya pura.
10: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
8: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
10: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
13: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
12: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo els dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
13: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
14: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
13: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
8: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
10: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
8: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
10: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
8: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
10: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
8: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
10: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
8: I parlem ara de les cases de colònies que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i de manera més rebel·les el més aviat possible.
10: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
15: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
10: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba segur en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
8: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OTFM, Jan Bretxa.
16: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
17: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
16: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
8: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
10: La iniciativa arriba a la setena edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
18: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal, SUM, amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
19: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
18: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
8: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
10: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralà de l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost, amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre, amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
8: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
10: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
8: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
10: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
20: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiola. El certamen, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
21: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui. I tot el diumenge.
20: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Justian de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Leta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
8: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
10: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló Laura Alcalde.
22: La Masia El Molinet és patrimoni arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
23: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
22: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda.

0: fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
1: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures i també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
0: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 10:15 de la nit.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
4: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
2: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
4: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
2: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
2: Pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
4: El rival serà l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
2: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
4: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
2: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
4: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
2: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 2:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
2: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
4: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres.

0: Andrés a Viana. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
1: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Aguasanta és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran, haurem de lluitar tant amb Aguasanta com amb Buzau doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
0: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
2: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
6: Odisseu. No lo recuerdas.
5: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
7: Jo podria ocupar el trono.
8: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
9: Rex, ven aquí.
5: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
10: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
5: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
11: Salut.
12: Por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com per al propi partit i ha assegurat, evidentment, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Altra banda, el pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 de risc extrem en 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, per Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respecte de les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. D'altra banda, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Cap a les 11 s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran d'aquesta explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat de Lleida. Els Mossos investiguen les causes de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. D'altra banda, en clau cultural, el Festival Perlada va obrir el passat vespre la 40a edició. En el 40è aniversari ha germanat la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Ermenoele Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència per l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la vez.
1: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar-te? Caprabo.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Aquesta festa major vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de darts i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem!
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

aquesta festa major, vine a les atraccions. Del 24 al 28 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a l'Avinguda Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per infants i adults. Inflables, autos de xoc, el cangur, l'adrenalina, el drac infantil, tir de dards i, com sempre, hi haurà la zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creperia. A més, els dies 24 i 27 de juliol, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, les atraccions estaran en silenci per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la festa major. T'esperem! Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

sigui el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: senza turna.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Diu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallà.

0: És que això queda menys d'un mes per a un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden viure des de fa dècades, diuen. L'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Al sud de Catalunya i al Vendrell es podrà observar en tota la seva espectacularitat, un fet excepcional que no es repetia des de fa més d'un segle. Però aquest esdeveniment també és una oportunitat per redescobrir com molt abans dels rellotges moderns i dels telèfons mòbils, era el sol qui marcava el pas del temps, marcava el ritme. I avui en volem parlar amb en Ricard Llorenç, que ell és el president de la Societat Catalana de Mnemònica, per entendre millor aquest fenomen i reivindicar el patrimoni dels rellotges de sol, testimonis silenciosos de la nostra història i de la relació entre el cel, el sol i la vida quotidiana. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, sí? Molt bé.
0: Moltíssimes. Ah, correcte, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Clar, és que és curiós, perquè ara sembla que tothom, que ja és això i ja és bo, això, aquesta divulgació, sembla que tothom miri cap al cel, presti atenció al sol, però clar, des de la vostra vessant ja fa anys i panys que mireu cap al sol, Ricard.
1: I tant. Però bueno, això, tot això és bo.
0: Sí, de fet, el que diuen la majoria d'especialistes, perquè a vegades també s'especula, no? És que si fa mal temps, perquè tal, i en definitiva el que expliquen els experts és igual si aquest dia, finalment, pel que sigui, no es pot veure tal qual l'eclipsi de sol, però almenys haurà servit per parlar, per divulgar, per parlar d'astronomia, per parlar del sol, no? I això és el que ens hem de quedar amb tot aquest fenomen, no, Ricard?
1: I tant. És així, sí, sí.
0: Fem una cosa.
1: Esperem que no estigui núvol.
0: No, exacte. Esperem que el 12 d'agost al vespre estigui un cel ben obert i que es pugui veure amb tota la seva magnitud aquest eclipsi de sol total.
1: Perfecte.
0: Ricard, fem una cosa, et sembla. Clar, nosaltres hem descobert, sincerament, i a més ho hem fet a través d'una companya de feina, etc., el que era la mnemònica, però crec que és importantíssim partir d'aquí, Ricard, explica'ns. Ajuda'ns a conèixer què és la mnemònica.
1: La mnemònica s'expressa amb aquest nom mnemònica dos coses, bueno, diferents, però que tenen el mateix fonament. Una és l'estudi dels rellotges de sol, uh-huh. I la mnemònica és la ciència que estudia i calcula i ensenya a calcular els rellotges de sol. S'ha de pensar que en qualsevol superfície en què li toqui el sol es pot construir un rellotge de sol. Uh-huh. Que la gent quan parla de rellotges de sol es pensa en els rellotges de sol verticals amb un paret, diguéssim, sí. Però és que el rellotge de sol es pot dibuixar en qualsevol superfície, sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinada, sigui corba, sigui de qualsevol manera.
0: Vaja.
1: Qualsevol lloc on toqui el sol es pot donar l'hora.
0: Uh-huh.
1: Llavors la mnemònica estudia com calcular els rellotges de sol depenent de la seva orientació, de la seva forma, etc., per poder assenyalar les línies de les hores i els calendaris.
0: Uh-huh.
1: Això és la mnemònica. Hi ha rellotges de sol que fa més de 3.600 anys que existeixen. I els egipcis, grecs i romans els feien servir.
0: Sí. Imagina.
1: Llavors, l'altre tema de la mnemònica és una projecció geogràfica.
0: Uh-huh.
1: I tu saps que els mapes són sempre projecció de l'esfera terrestre.
0: Sí.
1: Clar, perquè l'esfera terrestre és un cilindre, un cercle,
0: uh-huh.
1: I aleshores es projecta sobre un pla i això surt en els mapes. Llavors, una forma de projectar és projectar els punts de la Terra des del centre de la Terra amb un pla tangent a la Terra.
0: Val.
1: Llavors, això què fa? Fa que els cercles màxims de la Terra siguin representats d'aquesta manera amb una recta.
0: Mm.
1: Llavors, què passa? Com se sap, en principi és així, la distància més curta entre dos punts de la Terra és sempre la seva circumferència màxima.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, com amb aquesta forma de representació la circumferència màxima és una recta, aleshores, pels aquells que es fan desplaçaments per l'aire i pel mar, o sigui, tant l'aeronàutica com la, com el transport marí, utilitza aquest sistema de cartografia perquè d'anar d'un punt a l'altre la distància més curta és una recta dins del mapa. I llavors doncs, els hi va perfecte, clar, tant al mar com a l'aire no hi ha obstacles entremig. Llavors sempre s'aprofita per anar per la distància més curta i llavors és una recta. I cosa que a nosaltres amb la Terra, sempre que hi ha coses entremig, pues no és possible moltes vegades poder anar d'un punt a l'altre amb el dia. Llavors, això són els dos conceptes de mnemònica.
0: Sí. Clar, la qüestió és mirar el cel, per això, Ricard, ja sigui per la posició del sol o per orientar-nos, és justament mirar el cel, que és importantíssim. Bé, mirar-lo i reconèixer-lo, evidentment, si no malament. Clar, estem parlant d'una ciència antiquíssima. No sé la Societat Catalana de Mnemònica quan fa que es va crear, Ricard. Per fer una comparativa, eh?
1: Sí, doncs mira, la Societat Catalana de Mnemònica va néixer, es pot dir, dins d'una aula. L'any 1986 es va fer un curs en el Museu de la Ciència de Barcelona de disseny i càlcul de rellotges de sol. Aleshores s'hi van apuntar 20 persones i quan es va acabar el curs, doncs, bueno, es va fer una espècie de grup per estar connectats i parlar de rellotges de sol i fer visites, etc. Llavors, l'any 88 es va fer una segona versió del curs, també al Museu de la Ciència, i aquí es van apuntar uns 24 persones, i al final, entre els del primer curs i el segon curs, van decidir de formar una associació per fomentar i ajudar al tema del rellotge de sol. Llavors es va fundar amb 15 socis, al començament, i ara en aquests moments som un 100 i 100 i poc.
0: Bé. També intueixo que té una vinculació també directa, una mica el romanticisme em fa l'efecte, no? Justament el que ara dèiem, una mica aquest amor o aquesta estima que teniu cap al sol i cap a aquesta mesura, no? Entenc, eh?
1: Clar, entenc. Perquè els objectius seus de la societat és fomentar l'estudi i la investigació de la mnemònica, a promoure la seva construcció i conservació dels rellotges de sol, fer publicacions sobre temes de mnemònica, organitzar activitats relacionades amb això, i promoure l'intercanvi amb societats afins que n'hi ha arreu del món. Estem relacionats amb França, amb Estats Units, amb Anglaterra, amb Itàlia, amb Països Baixos. Llavors estem relacionats amb societats que el seu objectiu és la fomentació, el foment del rellotge de sol, i estem comunicats i tal. I finalment defensar el nom i el prestigi del quadranter, que ara ja no existeix, però el quadranter era un ofici que era fer rellotges de sol, fer un quadranter. Defensar aquest nom i el prestigi d'aquest ofici.
0: Els quadranters, que com deies, clar, s'ha perdut avui en dia tecnològicament, ja es fa de manera molt diferent, suposo, ja, oi, Ricard?
1: Sí, exacte. Ja no, la funció del rellotge de sol ja no és donar l'hora, sinó que, bueno, que bàsicament s'ha convertit en decoratiu.
0: Clar, ja, s'entén. Però, escolta, anem una mica a aquesta part pràctica dels rellotges de sol, de com es feia abans i com feien els quadranters, o com feien 3.500 anys, que és aquí on jo trobo l'excepcionalitat d'això. Clar, és a dir, els qui poc o molt coneixem el sol, entenem que el sol varia durant l'any, no? Segons quina hora, en quin moment, en quin dia de l'any, en quina època, no? En quina estació, tot això va canviant. Aleshores, clar, l'estudi d'això jo ho trobo complicadíssim. No sé com ho feu, com es feia, és on ve on rau, no? La perfecció d'aquest ofici, d'aquest estudi.
1: Sí, és que, evidentment, el tema del càlcul dels rellotges de sol i que els rellotges de sol puguin donar l'hora està íntimament relacionat amb l'astronomia, diguéssim, que hi ha entre els moviments relatius que hi ha entre el sol i la Terra, el sistema solar, diguéssim, no? Llavors hem de tenir en compte que, per un cantó, s'ha de tenir en compte la declinació del sol en cada moment, que en l'equador aquesta declinació, és a dir, puja i baixa respecte a l'equador uns 23,45 graus cap amunt i cap avall, que això és el que dona sí a les estacions, diguéssim. I després, a l'azimut, que astronòmicament és a l'angle de la projecció del Sol en aquell moment, o d'un estel, però en aquest cas, com estem parlant del Sol, respecte al nord-sud nostre, diguéssim, de la Terra, i l'elevació sobre l'horitzó, que això et dona les hores, l'hora de cada dia.
0: Val, clar. No?
1: Llavors, amb les dues coses, perquè el rellotge de Sol, que hi ha gent que això no ho sap, no només dona hora, sinó que també és calendari. Clar, perquè el Sol, hem dit aquests 23, a l'estiu està més alt,
0: sí,
1: amb la qual la ombra de la busca del rellotge és més llarga,
0: sí,
1: i a l'hivern és més avall, amb la qual la ombra també, la longitud de l'ombra que es produeix dintre del rellotge de Sol també dona el calendari.
0: Val.
1: Sí, dona les dues coses.
0: Sí, sí, dues coses, correcte.
1: Sí.
0: Ostres, és que és realment molt interessant i que també parla molt d'una mica la història humana, permeto-m'ho dir, no, Ricard?
1: És a
0: dir,
1: des
0: de fa més de 3.500 anys, com ja es podia controlar el temps, les hores, el calendari, suposo que en benefici, no?, de la collita, de plantar, no?, és...
1: Per un cantó, el tema de les collites, com has dit tu mateix, i el tema de les plantacions i tal, i també, religiosament, per les hores dels resos que feien els capellans en els monestirs. Hi ha uns rellotges que es diuen canònics,
0: sí,
1: que són de Sol, rellotges de Sol que es diuen canònics, que no marquen l'hora, el temps nostre, diguéssim, sinó que marca les hores del resar que feien al monestir.
0: Val,
1: llavors,
0: sí,
1: quan marcava les hores, sabien que era el maitines, i anar poder resar durant el dia.
0: Clar, ostres. Clar. I deixeu-vos comprar una mica cap a casa, Ricard, també. Em fa l'efecte... És una opinió, i ara ho reflexionaré, perquè un cop en un lloc ho he llegit, això. No? És a dir, aquí a Catalunya hi ha molts rellotges de Sol, perquè hi ha molta masia catalana i no hi ha masia catalana que no tingui a la façana un rellotge de Sol, i això fa, és així, no?, que aquí al territori hi hagi especialment molts rellotges de Sol.
1: Nosaltres una de les coses que fem a la societat és mantenir un inventari dels rellotges de Sol dels països catalans. I en tenim inventariats més de 8.700.
0: Uau!
1: No està mal, eh?
0: Home, són uns quants, eh?
1: Sí, són uns quants. Sí, n'hi ha molts. I com has dit tu molt bé, a Catalunya hi havia el costum d'anar a les masies, doncs a la façana tenir un rellotge de Sol. I n'hi ha moltes. El que passa que, per desgràcia, primer, moltes masies han desaparegut,
0: ja,
1: amb el qual també han desaparegut els seus rellotges, i altres, doncs, no s'han cuidat i el rellotge està malmès,
0: ja,
1: o ha desaparegut, però, bueno, és el que passa.
0: Sí. I em fa l'efecte, això també és l'opinió personal, si se'm permet, que em fa l'efecte quan es fa una restauració d'alguna masia i es vol restaurar el rellotge, es restaura tal qual, que sí? No es té en compte justament l'estudi que ha fet que aquell rellotge funcioni, no? Crec que també dona una mica per aquí, no? Potser per desconeixença de que existeix, sí, justament, ja vosaltres com a societat, sinó la mnemònica.
1: Sí, per sort, algunes persones se n'han enterat de la nostra existència i llavors es posen en contacte amb nosaltres i ens diuen: escolta, tenim una masia o tenim una casa que tenim un rellotge que està molt malmès, que hi havia un rellotge de Sol i el volem restaurar i tal, i ens demanen ajuda i nosaltres desinteressadament els hi recalculem, tenim contactes amb restauradors i tal, i llavors ens els dediquem. I ara mateix, mira, la setmana que ve haig d'anar a Vallfogona del Ripollès, que en una casa del centre de la plaça de la Vila, doncs hi ha un rellotge molt malmès i el volen restaurar, i mira, i anem al restaurador, nosaltres, per decidir com ho fem i ajudar-los a restaurar, i això és, és com ho fem.
0: Sí. Clar, suposo
1: que...
0: Un
1: estí de Pedralbes, per exemple, a Barcelona tenien dos, el claustre, i també es van cridar, i amb els restauradors, aquests sí que tenen uns restauradors propis, i també es van restaurar, vull dir, Si s'enteren de la nostra existència, doncs nosaltres ajudem a recuperar el patrimoni.
0: Doncs que la gent ho tingui ben present, si té aquesta gran sort de comptar doncs amb un rellotge de sol a casa seva o qualsevol ajuntament, el que sigui, que tingui un rellotge de sol i el vulgui una mica posar a hora, no sé si aquesta seria la definició, però que el vulgui restaurar, doncs que compti amb la Societat Catalana de Mnemònica. Clar, suposo que quan es restaura un rellotge o quan es construeix, el que és la maneta, és com es diu així, el pal, diguem, que marca l'ombra.
1: El pal que marca l'ombra es diu tècnicament gnomon, d'aquí
0: ve. La nomostres.
1: D'acord. Es diu gnomon, que gnomon és una paraula grega que vol dir busca.
0: Val.
1: Aleshores, en català també s'acostuma a dir la busca.
0: Val.
1: I si no, doncs gnomon o estilet.
0: Val. Molt bé. Veus per què t'havien de trucar, Ricard? Veus les coses que estem aprenent tot just aquest matí d'avui en aquesta terminologia? Doncs això, el gnomon, la busca, clar, el que determina el vostre estudi, suposo que fa que aquest gnomon sigui més llarg, més curt, més inclinat, quina inclinació... Tot va per aquí, suposo, oi?
1: Sí, el gnomon sempre, perquè... Les línies horàries d'un rellotge de sol o les marques horàries del rellotge de sol siguin sempre una recta, que és com acostuma a passar amb els rellotges de sol, el gnomon sempre ha d'apuntar al nord geogràfic.
0: Val.
1: O sigui, el gnomon, els gnomons o la busca dels rellotges de sol sempre apunten a l'estrella polar. I llavors, d'aquesta manera, sempre, cada dia, a una hora mateixa, sempre és la mateixa línia la que marca
0: aquella.
1: Llavors, si qualsevol nom sigui vertical, sigui horitzontal, sigui inclinat, sigui no sé què, la busca ha d'apuntar al pol nord.
0: I després,
1: depenent de la llargada, llavors... Clar, quan més curt és la busca és més curta, el rellotge també pot ser més curt perquè les ombres són més curtes.
0: Clar, val.
1: Ostres. I si és més llarg, la llargada del gnomon només et determina les dimensions del rellotge, diguéssim.
0: D'acord.
1: Quan més gros és el gnomon, necessites un rellotge més gran.
0: Més gran, clar. Perquè després trobem, clar, els números de les diferents hores, no?, una mica, suposo, representats a on estigui exposat aquest rellotge.
1: Exacte. Sí,
0: que interessant. Que interessant. Portem-ho altra vegada cap a l'eclipsi, Ricard, si et sembla.
1: Sí,
0: jo he sentit que aquest eclipsi del dia 12 d'agost, a les 8 i 20 i escaig, o 20 llargues, on serà aquest eclipsi, o començarà ja l'eclipsi total, he sentit que el Sol estarà a 4 graus. A 4 graus, entenc, de la Terra.
1: D'alçada.
0: D'alçada
1: de l'horitzó.
0: Val.
1: Llavors, clar, vull dir, té un petit problema, que, clar, quan més el Sol més a punt de pondre's estigui, que és el que passarà aquest mes d'agost, aquest 12 d'agost, doncs, clar, tens més facilitat a que hi hagi algun tema geogràfic que t'impedeixi veure.
0: Clar,
1: que hi hagi una muntanya, que hi hagi... En canvi, si això es produís en lloc de les 7 de la tarda, es produís a les 12 del migdia, el sol està dalt de tot, llavors aquí sí que no t'ho taparia ningú i el podries veure perfecte, diguéssim. No?
0: Val.
1: Llavors aquest és el problema que s'ha de tenir en compte allà on es vagi i es vulgui mirar aquest eclipse total d'aquest proper mes d'agost, que sigui un lloc en què no hi hagi cap tema geogràfic que t'impideixi veure el sol.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Perquè si no veus el sol no veuràs l'eclipsi.
0: Clar. Clar, és això, és qüestió de perspectiva, no? El sol estarà molt baix i, com tu bé deies...
1: Estarà molt baix, clar.
0: Orogràficament pot haver-hi diferents elements geogràfics o també humans, no?, com edificis, etc, que poden una mica...
1: Edificis que t'ho tapin, que t'ho tapin, sí.
0: Sí, sí, sí. Així, doncs...
1: Això s'han muntat viatges amb barca, al Delta i a Mallorca i tal, que clar, que al mar, en principi, doncs quan sempre que, i tant que a l'oest tinguis mar, diguéssim, que sigui, a l'horitzó sigui pla, llavors es veurà perfecte, clar.
0: Clar.
1: El que passa que en el tros del mar estem molt en l'est, i la qual l'eclipsi total durarà segons només.
0: Clar, sí, serà un moment, sí,
1: quan,
0: sí.
1: Quan més a l'oest vas, pues, arribarà fins a gairebé 2 minuts.
0: Clar, ostres, clar, clar. Sí, sí, sí. Així, doncs, queda clar, que hi ha una relació directa entre la mnemònica i l'eclipsi, no? Està molt lligada una cosa amb l'altra.
1: Home, evidentment està lligat perquè, o sigui, hi ha un tema primordial, que és el rellotge de sol, perquè funcioni, no necessita ni pila, ni electricitat, ni res de tot això, però sí que necessita sol.
0: Val.
1: Llavors, clar, a l'eclipse de sol el que produeix és que amaga el sol. I el no haver-hi sol, a les rellotges de sol, deixa't de donar l'hora. Evidentment, perquè no hi ha sol.
0: Clar, és l'únic element que fa que un rellotge de sol es pugui parar.
1: Exacte. És així.
0: Sí.
1: Si en els rellotges de sol tenen moltes vegades tenen una frase que nosaltres diríem el lema, que bueno, o sigui, tempus fugit, i
0: sí.
1: hi ha molts lemes. Llavors n'hi ha un que diu sine sole, sileo. És en llatí, que vol dir sense sol, callo.
0: És veritat.
1: I realment és així,
0: sí. Perquè, clar, en dies, no sé, que pugui estar el cel tapat o el que sigui, més o menys d'ombra sempre n'hi ha.
1: Sí, home, una mica sí, passa que està molt tapat, no hi ha ombra, però bueno, sí. Però vaja, a vegades per calcular els rellotges de sol necessites fer primer una sèrie de medicions i tal, i dius, bueno, doncs avui aniré a mesurar-ho. I si aquell dia no hi ha sol, ja no pots mesurar res,
0: clar.
1: Perquè no haver-hi ombra no pots
0: sí, fer. Sí, clar, s'entén. Ricard, intueixo que tu, a banda d'això, de la mnemònica, jo intueixo que també ets un amant de l'astronomia en general, oi?
1: Home,
0: que sí,
1: tant,
0: eh?
1: I
0: que
1: tant, sí. I tant, sí. Tinc lloc a Terol.
0: Molt bé.
1: El dia 12 a la llacuna de Gallocanta, que està a 1000 i escaig metres, vull dir, per intentar veure, per veure el rellotge a l'eclipse, sí.
0: Clar.
1: I ho tinc reservat des de l'agost de l'any passat.
0: Ostres, imagina't. Així que tens molt present i ben present aquest eclipse.
1: No, i tant,
0: molt esperat.
1: Sí.
0: No sé si també aquest fet ha augmentat les preguntes o les qüestions, com estem fent nosaltres des d'aquí a la ràdio cap a la societat, de preguntar-vos, heu incrementat la feina a causa d'aquest eclipsi o què?
1: La realitat és que, la veritat és que no, eh? Vull dir, perquè, aviam, el que sí que sortirà molt afavorit d'aquest tema és l'astronomia, perquè això sí que l'eclipse de sol està relacionat amb astronomia, i preguntes sobre astronomia, doncs, se'n fan moltes i això es mourà.
0: Clar.
1: Ara, sobre rellotges de sol, la gent no relaciona rellotges de sol amb eclipses de sol, eh?
0: Ja.
1: No ho acostuma a relacionar. Vosaltres sí que ho heu fet, molt bé, per la idea, però no acostuma a passar.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Jo crec que sí que serà bo per l'astronomia, en general, però per la mnemònica no crec que afecti gaire.
0: Vaja, bé, hem de dir, Ricard, i per ser justos, que nosaltres hem fet trampes, per això, perquè aquesta recomanació de la mnemònica, o qui ens ha parlat de vosaltres, i vull dir el nom perquè gràcies a ell hem fet aquest contacte, que és el Tito Balcells, que de fet havia estat doncs, alumne vostre, i del qual també com a rellotger d'ofici doncs coneixia aquesta ciència, i a través de la Tere, que és companya nostra de la casa, la Tere Socias, doncs una mica vam buscar el contacte per poder parlar amb vosaltres. Així que això, vam jugar una mica d'avantatge en aquest aspecte.
1: Perfecte, molt bé.
0: Doncs bé, tot i així, molt agraïts perquè ha portat aquesta bona conversa aquest matí d'avui, ben agradable, crec, coneixent una mica més això de la mnemònica, els rellotges de sols i del que ha de ser l'eclipsi del 12 d'agost.
1: Perfecte. Home, jo vull aprofitar també, ja que estic en un medi públic així com vosaltres, doncs és fomentar i animar la gent que es fixi en els rellotges de sol, que sàpiga que existim, diguéssim, i precisament ara al mes de setembre i tal, a la nostra web ja sortirà, començarem a fer un curs de rellotges de sol online.
0: Val.
1: És totalment gratuït, diguéssim. Que ja té 14 o 15 lliçons, vull dir, és un molt profund,
0: sí.
1: I que està força bé, i ja dic, i és una ocasió per poder aprendre i saber com es construeixen els rellotges de sol.
0: Fantàstic. Doncs la gent que consulti, que investigui, si busca, hi trobarà de seguida Societat Catalana de Mnemònica.
1: Catalana de Mnemònica, si es diu, la web és mnemònica.cat.
0: Val.
1: Vull dir que és bé... Ben fàcil.
0: A més, una pàgina web que està actualitzada, trobarà molta informació,
1: sí,
0: i ben aviat hi haurà la informació sobre aquests cursos que ara comentes de cara al setembre.
1: Parlant dels temes dels rellotges,
0: sí.
1: Ja que sou de Vendrell,
0: sí.
1: Sapigueu que a Vendrell hi ha bastants rellotges de sol, i n'hi ha alguns, hi ha quatre d'ells que jo diria destacats.
0: Sí.
1: Que són un a l'escola Pau Casals,
0: sí.
1: Que hi ha un horitzontal monumental,
0: correcte,
1: sí. És un monument, eh? Un altre a la Masia Borràs, a Sant Vicenç de Calders, que hi ha un equatorial digital, que això vol dir que les hores no es marquen en una línia, sinó que són dígits, amb dígits, i són sobre una bota de vi,
0: sí.
1: Està dedicada al Josep Güell, de Quixent.
0: Sí.
1: A l'església de Sant Vicenç n'hi ha un que té tots els astres, o els principals astres del sistema solar, i el lema diu univers, dos punts, el temps i l'espai.
0: Wow.
1: I un altre al carrer Pallforiana 56, en l'edifici Estel, que n'hi ha un d'inclinat, que també és trobar rellotges de sol inclinats, que no siguin verticals, diguéssim, també no és igual. Llavors, a Vendrell teníeu aquests quatre rellotges que són singulars.
0: Fantàstic.
1: Vull dir, perquè
0: bé.
1: Ho sapigueu.
0: Ostres, que bé. Doncs mira, gràcies per l'apunt també. Mira què et dic, Ricard, moltíssimes gràcies per acabar d'ampliar i de puntualitzar encara més aquesta informació i, a més, allò, portar-la cap a casa. Molt agraït, de veritat, molt, molt agraït, i moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan agradable. Seguirem en contacte, Ricard, si sembla, si mai tenim l'oportunitat
1: de
0: repartir o ampliar aquesta informació, ho farem, eh?
1: Nosaltres sempre estem a disposició de qui vulgui de poder transmetre aquesta ciència pel món.
0: Fantàstic. No? Molt bé, doncs ens ho apuntem. Una fortíssima abraçada i que gaudeixis molt de l'eclipsi el dia 12.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Adéu-siau, adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. L'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu i, de fet, sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada. Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda-me, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la policlínica, no?, en certa manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no?, entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això... No? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Doncs sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan veniu em sorprenc de la quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme, que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
0: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment doncs, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, i a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més o menys.
1: Sí, sí, sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí, sí, sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això... Torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa, i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte, està consolidat ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot, me'l sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això, la biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre... que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. A partir d'aquí vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar
1: sí,
0: a les circumstàncies i una mica, bueno, anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia.
1: Sí,
0: no?
1: sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, o la feina de la implicació de cada part. Després tornarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla. Carme, com dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, bueno, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte. Això fa 17 anys, vale? Nosaltres farem 17 aquest curs.
0: Val.
3: I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei. No? Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí,
3: aprenentatge, perquè els alumnes nostres està els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no?
0: Val,
3: perquè
0: sí.
3: Anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels vendrers, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però clar, vull dir, forma part del nostre currículum,
0: sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí,
3: els alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem.
0: Clar.
3: Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim, vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt...
0: Sí.
3: Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat,
0: clar,
3: no? A més, no? Jo ja... dic també, no? Aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any, doncs, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs bueno, enhorabona.
3: Estem
0: contents. Està bé, sempre, qualsevol reconeixement és important. Igualment, anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica més.
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important.
3: És
0: i el
3: important.
0: Reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Que per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, contingut. Sí, sí. Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, explicant les seves històries, xerren una mica i intercanvien pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: i
0: sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de menys és el llibres o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: Jo voto sempre per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem aquest projecte, no?
1: I sempre ho comentem. És una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí, sí, sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit, és interessant...
1: La part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és molt... és atractiu.
0: Clar, és una manera això, de completar el seu aprenentatge,
3: sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir, però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut, que de fet és una de les bases de l'educació... present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Vull dir que, que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens ho provem cada dia. Mm-hmm. Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells. I ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no? del currículum més teòric,
0: no?
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí, sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no?
0: Sí, sí.
3: Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí, sí, sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar,
3: però,
0: clar.
3: Bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic i que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, els usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: També una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé, sí, sí.
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals,
1: mensuals.
0: Un cop al mes.
1: Sí.
3: Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fem
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Vull dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres és quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú... el grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones.
0: Clar, clar, clar,
3: perquè
0: clar, clar,
3: si estem contínuament canviant alumnes, residents i a més al final és...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre, vincle entre alumnes i, i residents.
0: Clar, sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant, els avis i àvies? Sí. De fet, algun dia que hi ha hagut algun imprevist de que no, no, els alumnes no han pogut venir, després, bueno, els hi sap greu, sí, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar, clar. Que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, eh? És a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Jo conec aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana que, o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30 com a poc, entrem i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica d'aula, no? O sigui, o canviem taules o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant.
0: Val.
3: Però sí, literalment sí, sí, ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant, però bueno, en principi cap a les 10:30 estan tots.
0: Val.
3: I a partir d'ahir ja som, o sigui, jo soc merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa.
0: Val.
3: I això, clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, amb les hidratacions, no?, amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat, o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I ja després, ja, pues, evidentment, ja marxa,
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures...
3: De tot.
0: De tot, eh?
3: De tot. Últimament, el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja.
3: Vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, doncs anem a... No sé, doncs hem parlat alguna vegada en treballar doncs, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa dos anys. No sé. Vale? O el Pau Casals, o... Pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment celebrem sempre totes les festes del calendari. Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no?, als residents, sobretot perquè sempre parlem una mica. Com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la Castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Per nosaltres era Castanyada. Als alumnes d'avui no els hi dius Castanyada,
0: no, no, no.
3: És Halloween.
0: Halloween,
3: no?
0: Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la castanyera, no?
0: Bueno, que intercanvi generacional.
3: També és bo, no? També és bo, doncs, sí, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
3: per
2: tant,
3: als residents. Jo crec que els hi agrada,
2: sí,
3: no? I, bueno, sempre és això, són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, pues, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: Clar, és això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic, perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica va per aquí, també.
2: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia, també s'ha de dir.
2: Sí, sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva.
0: Clar.
2: I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins
0: clar,
2: i tot amb la gent gran.
0: Llenguatge, a vegades, no? Com...
2: Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
0: Clar.
2: Sí.
3: Clar, tots els materials són adaptats, és a dir, sí. Nosaltres, o reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen, doncs dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, doncs a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
0: clar,
3: dir que no...
0: Fantàstic. Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
3: Sí.
0: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material,
3: sí.
0: No? Que feu una mica vosaltres.
3: Sí.
0: Amb consens, no em consta,
3: sí.
0: Però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous.
0: Clar.
1: I llavors, el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la Muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
0: clar,
1: també,
0: clar.
1: Revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això.
0: Wow.
1: Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Després
1: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant i d'altres que tornen a la biblioteca pel següent mes tornem a fer el mateix.
0: D'acord.
1: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions.
0: Clar, del que van recollint de la sessió.
1: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva,
1: sí.
0: Amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat.
1: Correcte.
0: Justament, i aquesta altra...
1: Del servei de rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà,
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte XL a Lletra Gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet.
3: Sí,
1: i sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150 aniversari.
3: Sí. Van veure l'òrgan, no? van sentir-ho, no?
1: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també

0: quan feien abans. Mm-hmm. Sí, sí.
1: No, està clar.
2: Clar,
1: està
2: també clar. Fem una, els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí. Estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
1: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
2: Bueno, els alumnes, sempre són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
3: El que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs, anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs, uh-huh. I ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, ah, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, uh-huh. En algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale, passejant, perquè no tenim
2: sense aquestes mans, no,
3: sense
2: no
3: això,
2: seria possible. Pobres no podrien sortir.
3: Clar, mm-hmm. Alguna vegada havien fet la cloenda a l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat, i és impossible. Per això hem buscat aquest any, doncs, l'esplai, que és, està a mig camí.
1: Sí, està cèntric. Fantàstic. Mm-hmm. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran, d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres,
2: sí, 18, sí, sí.
1: El que serà aquest curs 2025-2026.
3: Correcte. Apagarem pastilles les espelmes, no? El pastilles.
1: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí. Perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada, doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts, i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades.
2: Correcte.
1: Perquè, bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent, i que és important conèixer-les, perquè tenen una importància fantàstica.
2: Sí, per les persones grans, jo crec que, jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
1: Correcte.
2: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
3: Que participin, sí, que encara tenen vida.
2: Pel
3: no?
2: seu benestar, manera, perquè, no? bé, sempre ho dic...
3: Han de dir coses, encara.
1: Sí, home, sí, tant que sí.
3: I jo crec que és important.
2: Se'ls hem de cuidar.
1: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
3: I tant.
1: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
2: A tu, Pere.
1: I ens retrobem l'any que ve, com a mínim,
2: però... I molts més, ja ho veurà.
1: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
2: Segur.
1: Gràcies,
2: Laura.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies. Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

Estem en plena setmana del Festival Internacional de Música Pau Casals, aquest 2026, però a més coincideixen moltes coses com ja passen aquest any 2026, perquè és el 45è aniversari, poca broma, del propi festival, però també es commemora i es celebra el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, i de fet el festival o la programació del festival té molt a veure

0: amb tot plegat. I crec que aquesta ja és una entrevista ja clàssica i tradicional, que és una mica la representació de la programació i de la part artística o iconogràfica de tot el festival. Ja l'explicarem per què, tot i que ja us ho podeu imaginar. Perquè fa la programació, l'Auditori Pau Casals, l'Oriol Toldrà. Oriol,
1: molt bona tarda.
0: Com va això?
1: Molt bé, sí? De veritat. Content de seguir, com sempre.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per convidar-me.
0: I el que dèiem, també un clàssic que ens acompanyi amb aquesta visió artística, qui s'encarrega de posar imatge al festival, que és la Marina Durany. Marina, com estàs?
2: Molt bé, sí? Contenta d'estar aquí.
0: Sí. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat. A més que ens agrada molt, justament, que és el que tu fas, que és una mica explicar amb el teu univers, que és inesgotable artísticament parlant, una mica com veus la figura Pau Casals, com veus la música, com veus una mica l'art, també, no? I també crec una mica com veus la societat actual, sí o no? Marina?
2: Sí, sí, sí, aquí va, sí.
0: Doncs ara una mica intentarem parlar tot plegat. De fet, això, estem en plena setmana del festival, ja s'han fet els concerts inaugurals, hem tingut concerts durant tota aquesta setmana, encara en queden uns quants també d'importants aquest proper cap de setmana, però és obvi que la primera pregunta és aquesta, Oriol, com està anant i com és la valoració d'aquests primers dies?
1: Home, la veritat és que realment un festival com aquesta celebració del 150 aniversari realment està tenint una forta acollida, la veritat. Sí que és veritat, i se m'ho dir, que tenim, com sempre, hi ha aquesta supeditació, aquests esdeveniments grans, esportius, que això tampoc ajuda gaire.
0: Ah, clar, és veritat.
1: M'entens? Però, bueno, tot, malgrat això, realment, sí, això és
0: veritat. Ostres, que sempre, bueno, ni ho defensaré ni ho denunciaré, però que sempre sigui present el futbol en tot.
1: Correcte.
0: Ostres, oida,
1: ja no només en el festival, sinó sí, en el festival, perquè hi ha el Mundial, però la resta de l'any també ens passa. Tot i així, la resposta realment està sent molt, molt bona. Realment les propostes i la manera que s'ha enfocat el festival era, jo crec que de justícia celebrar aquest any, aquesta celebració del violoncel, tenint en compte aquest 150 aniversari, jo crec que els cel·listes que estan venint i que estan interpretant les peces, crec que bastant més icòniques que, o les més icòniques que Pau Casals també interpretava, doncs jo crec que està tenint molt bona rebuta.
0: Molt bé.
1: Perquè estem a l'Equador.
0: Sí, estem entre mitges.
1: Ja podem dir-ho.
0: Exacte. Podem dir que a causa d'aquest 150 aniversari podem dir que la majoria de programacions o d'espectacles, de concerts, són de cel. Són de
1: violoncel. Correcte. Aquest any venen, a diferència dels altres anys, venen 6 cel·listes protagonistes, per dir d'una manera, i realment, clar, són personatges que han estat, o músics que han estat molt lligats a Pau Casals, sobretot el de Miklos Perendi, que va ser el darrer deixeble de Pau Casals, que va rebre lliçons de Pau Casals de violoncel, però hi ha altres de més joves, sobretot el del darrer concert, que és la Tora Pagano, que és el que ha guanyat el concurs internacional Reina Elisabet de Brussel·les, i que enguany la gran sort que tindrem és que aquest gran o aquest jove artista vindrà a interpretar un concert amb el violoncel de Pau Casals, que és una de les sessions que ha fet la Fundació amb aquest xicot.
0: Que serà aquest proper dimarts 21,
1: El dimarts 21. És el concert de cloenda d'aquest festival i que realment és molt important. Ja puc dir que les entrades estan esgotades ja fa dies.
0: Home, la particularitat de tornar a escoltar el violoncel, perquè l'hem escoltat no fa gaire,
1: Bueno, no fa gaire. L'altre dia ho mirava, 2015.
0: Bé, no, però va tocar ara com va fer
1: la presentació. Ah, bueno, vols dir la presentació.
0: La presentació i el Tívoli,
1: No, però l'Auditori va venir el 2015.
0: D'acord, l'Auditori sí, el 2015 l'última vegada.
1: Sí.
0: Clar, sí. Jo ara vaig a la part més d'anècdota i tal, Clar, logísticament, transportar un instrument amb el valor simbòlic que té, no deu ser fàcil, oi?
1: Bueno, més que per un tema de logística, és més que per un tema de responsabilitat.
0: Ja, bueno, això em refereixo.
1: Però, els evidentment, com qualsevol altra cosa material, per dir d'una manera, per dir-ho així una mica, tenen assegurances, evidentment, has de tenir i el transport, els cel·listes habituals, sigui el de poques altres o sigui el seu, el transporten habitualment bé, o sigui que ben coberts. Però la responsabilitat
0: és això, aquest pes, no? Suposo que ser l'instrument d'en Pau Casals. Ostres.
1: Sí, això és veritat.
0: Bé, el tornarem a escoltar a l'Auditori després del 2015 i després de la presentació d'aquest any Pau Casals que es va fer ja fa un parell de mesos.
1: Sí, bueno,
0: passa el temps ràpid. És un dels concerts destacats, aquest de cloenda. Però també hi ha un concert molt especial, que és aquest mateix divendres, que una mica també persegueix aquest esperit que tenia en Pau Casals, que és aquesta part popular que ell també defensava. I de fet aquest divendres, aquest
1: correcte
0: concert popular, altra vegada des de la plaça Nova.
1: Correcte, aquest any realment ho hem fet diferent, però sí que és veritat que diferent, perquè a banda que l'hem avançat mitja horeta més, és el concert que els intèrprets que tenim nosaltres de l'Orquestra Pau Casal, que és tota aquesta gent que des del dilluns passat, dia 13, van arribar i van estar i estan treballant aquí totes les peces que interpretaran sobretot el dia 20 i el 21, fan un concert a la plaça Nova, a l'aire lliure, per la gent del Vendrell, per veure aquest festival, aquestes interpretacions que es fan a l'auditori, però també que en aquest cas es fan a la plaça Nova per tothom que pugui veure o que no estiguin avesats a anar habitualment a l'auditori. Allí es veu molt, crec que d'una manera molt interessant es veu aquesta proposta. I a més ho enllacem, que just han acabat, quan acabin els músics d'interpretar a dalt de la plaça Nova, a dalt de l'escenari de la plaça Nova, anirem caminant fins al local dels Nens del Vendrell i allí fem un acte, com diríem, de germanor o d'intercanvi, i aquests mateixos músics interpretaran un parell de peces en el local dels Nens del Vendrell, perquè el que sí que volem respectar és que ells a 9:15 comença l'assaig i tenen una feina molt important de cara a la festa major, per tant farem aquesta interpretació allí al local dels Nens i a continuació els músics podran assistir a l'assaig, veure l'assaig. Si volen participar, volen participar, però sobretot a veure l'assaig. I clar, és una manera de difondre a nivell mundial aquesta figura o aquesta tradició dels castellers que no ho saben. Clar.
0: No, i tant, és interessantíssim.
1: Clar, tenim músics de Canadà, del Japó, clar, d'arreu del món.
0: Al·lucinaran, eh?
1: Sí,
0: al·lucinaran.
1: Aquesta és la intenció, també.
0: A més, això, també ho podem lligar amb els 100 anys, amb el centenari.
1: Bàsicament.
0: Des de Vendrell, com dèiem, és un any d'esdeveniments i de celebracions. I que, bueno, jo crec que és bo que es vagi lligant, no? També, d'una manera o altra.
1: Sí, no. Aquesta és la intenció, és a dir, quan el festival estigui més lligat amb les activitats del Vendrell, millor, i amb la societat vendrellenca, millor.
0: No,
1: tot i així, hi ha molta gent de Vendrell als concerts, però és una manera també de tenir més lligams amb d'altres entitats que potser a vegades, pel que sigui, doncs no s'hi arriba.
0: Sí. Marina, pots participar sempre que vulguis, eh?
2: Ah, no, jo escolto.
0: Hem anat per aquí i hem parlat de la programació d'aquest any. Et convidem a que participis i diguis la teva, també com a músic professional que ets, eh? S'ha de dir, i que sempre has viscut molt de prop. Segur que, clar, des que t'encarregues de posar imatge, també suposo que és una manera també de participar d'un festival d'aquestes característiques, no?
2: Clar, bueno, és el que se'm va demanar el primer any, no? Aquest és el tercer. Recordo l'Oriol dient, fes que la imatge ajudi, no?, a fer arribar el festival a les persones, no? Que a vegades una mica és el que passava, que quedava una mica com apartat, no? A vegades la música clàssica pot quedar una mica apartada, tot i que jo crec que ja la música clàssica ja fa temps que roda molt més oberta amb altres arts. Utilitzen moltes altres disciplines artístiques.
0: Per sort, això és bo, també, no? Que tot es vagi obrint, que tot es vagi airejant, no? Que es vagin obrint portes, es vagin obrint finestres. En definitiva, perquè la música pugui arribar a tothom. Que ningú trobi una frontera, no? Amb ganes de participar o d'anar al Festival Pau Casals o anar a qualsevol festival dels molts que es fan a tot el territori, no? Que no sigui un...
2: Clar, no, bueno, jo pensava... Ara, bueno, ja entro la meva...
0: No, parlo una mica. Marina, per això has vingut, eh?
2: Per això he vingut. No, que l'art no serveix per viure'l, no? L'art serveix per saber per què estem vius.
0: Ja.
2: No? I aquesta frase em venia com molt forta de... en el cas, bueno, parlo una miqueta de l'obra, no? Que pot semblar senzilla perquè té aquesta senzillesa i aquí rau també la seva força.
0: Val.
2: Són dos colors, no? I el blanc i l'or. L'or, no? Què passa amb aquest or? Tot és molt daurat. I vindria a parlar una mica de... no de l'or que busca tothom avui dia, exterior, sinó l'or interior, no? Aquesta és una obra artística que vaig fer ja fa un any. Això vol dir que no l'he fet pel lema... però que també encaixa.
0: Doncs ha lligat molt bé, doncs.
2: També encaixa. Passa que jo sento que, per exemple, els instruments necessiten ser cantats per ànimes, no? O sigui, un instrument mai tindrà el valor que necessita les persones, no?, per ser cantat. I aquí vindria a ser el cant d'una ànima, no? Aquest or interior que portem a dins i que no el trobarem mai a fora, no?
0: Sí. Ostres, clar, és que a mi el cap, perdoneu, eh? Crec que ho puc explicar, eh? Abans de començar a gravar aquest espai, aquesta conversa, jo parlava amb l'Oriol. Amb l'Oriol tenim fa molts anys que es coneixem i col·loquialment parlem de moltes coses, i jo li deia, ostres, quin valor té l'instrument de Pau Casals, no? I em deia, és que té un valor incalculable, no? És que no es pot valorar quan val aquest violoncel. I ara em venia al cap això, no? De dir que a vegades jo he tingut aquest error, no? De dir quan val això, quan el que tu deies, encara que sigui or i encara que tingui aquesta lluentor, no, no és pas el valor econòmic, sinó que és el valor que li podem donar, això, emocional, espiritual, no?
2: És... Bueno, i això una mica, a mi, que és el tercer any, que és el que més m'ha impactat de la figura Pau Casals, si és veritat o no, doncs clar, com que ens queda lluny, però bueno, el que m'ha inspirat més és aquest valor com a ésser humà, no? I això que deia ara, l'art ens serveix per saber per què estem vius, un cop connectes amb aquest tresor interior que tens a dins, ets afortunat, com ell devia ser afortunat, perquè és evident que ell va descobrir el valor de ser viu i per això respectava totes les vides i podia detectar les injustícies i utilitzava la seva veu per cantar precisament aquestes injustícies que hi havia. Per què tenia tanta força la veu de Pau Casals, no? Perquè músics bons n'hi ha molts i n'hi ha hagut moltíssims, no? Per què el cant dels ocells ha pres tanta importància? Doncs per la persona que hi havia darrere.
0: Clar, sí,
2: clar, fins i tot diré que la música és increïble, però és que som nosaltres els que estem fent les... Nosaltres som persones, tots, i som actives, no?
0: Clar.
2: I aquest or interior que ell perfectament coneixia va donar veu, no? Un violoncel necessita ser cantat, necessitem la veu, va donar veu. Aquells que tenien veu però no eren escoltats, perquè tan important és cantar com ser escoltat.
0: Sí, clar, no? clar.
2: I és molt important que tot allò que es faci, tant que sigui un festival, una exposició, qualsevol cosa, realment entenguem el valor de l'ésser humà, de la persona. Sí. Que no ens desviem precisament amb val tant, no? Sí. Amb això, quan val el violoncel? No. És un tros de fusta.
0: Si el valoréssim per pes, no? Si el valoréssim per pes, potser la fusta sí que és bona, no ho sé, suposo que sí, però si ho valores per pes, bueno, s'ho tira un preu. Però aquest valor, i és que clar, l'Oriol ja en sap molt d'això, i per això no m'ha dit cap tipus de número, tonto d'allò de preguntar-lo.
2: No, en aquest sentit,
0: clar, és que no es pot calcular, no té valor, però que justament el que tu estàs explicant ara mateix, no té valor per això, perquè el valor va més enllà de l'econòmic,
2: I més crec, bueno, clar, aquí en aquest cop hi ha or i és molt simbòlic, perquè jo faig bastantes coses més aviat simbòliques, em surten sense voler, però crec que el simbolisme no és realista, no?, la imatge que hi ha. El simbòlic sempre travessa i va molt més a l'inconscient.
0: Val, sí. Clar, veiem l'element del violoncel, per suposat, que és, suposo que és l'iconografia màxima d'en Pau Casals, aquest ocell...
2: Sí.
0: No sé si té a veure amb el cant dels ocells, que ara em feia referència o no, un ocell, no sé si hi ha un tipus de referència.
2: És que realment el cant dels ocells és és el que realment identifica, no? També les suites de Bach i moltes coses que identifiquen com els arbres, com la naturalesa, no? La natura. Jo crec que tant l'art com la natura serien les coses que ens connecten amb aquesta part interior.
0: Sí.
2: I també sento això que un cop tu connectes amb el teu, et sents tan afortunat de poder-ho compartir amb els altres, que hi ha una altra cosa que crec que Pau Casals devia sentir molt a dins. És que quan tu et sents això, no et sents superior a ningú ni inferior a ningú.
0: No, clar.
2: Una cosa que jo crec que estem fent una societat bastant miserable, abans que m'has dit, parlem una mica de la societat, perquè sembla que hi hagi estratosferes de persones, no? Ja. És que hi ha, la mateixa gent es posa per sota dels altres i hi ha gent que es posa per damunt dels altres i tenim la por de perdre un lloc en concret quan en realitat no hem d'escalar enlloc, no estem per sota enlloc, estem tots trepitjant la mateixa terra.
0: Sí.
2: No? I que si avui tinc veu, perquè m'has convidat, Pere, que t'agraeixo, no? Doncs que serveixi per ser activa en el que dic, no? Que no ens quedem en la passivitat. Que abans hem comentat, no? Que omplir-se la boca de frases de Pau Casals no et fa una persona de pau.
0: No, clar.
2: És que hi ha molta part activa, passiva de les persones, de que Gandhi, John Lennon, Pau Casals, no? Aquests són les grans persones de pau i ens anem repetint frases, però quan tens una injustícia al davant, què fas? Perquè passen davant dels nostres...
0: Sí.
2: Passen aquí mateix. Correcte. Aquí mateix segurament hi ha alguna injustícia, no?
0: Clar. Treure el mòbil i gravar-ho.
2: Per exemple...
0: Perdona que ho simplifiqui així, però també és un... jo crec que és un símptoma d'avui en dia, no? Quan davant de qualsevol situació, en comptes de córrer a ajudar, el que es fa és treure el mòbil i gravar-ho.
2: Sí.
0: No? És que ja és una mica, és un exemple, ja.
2: Passiu i covard. No?
0: Correcte. I és una mica també com el missatge de Pau Casals, que són missatges universals que per desgràcia no caduquen mai i sempre són presents. El missatge que feia Pau Casals fa 100 anys, tirant rodó, és molt present avui en dia, per desgràcia. I avui encara més. I per desgràcia ho continuarà sent, m'imagino, d'aquí 100 anys, no?
2: Però jo crec que falta la part activa.
0: Ja, clar, clar, és a dir, sí, deixar d'això, de parlar de tal i d'aquests personatges i de fer política amb aquests personatges,
2: clar,
0: per realment no començar a fer acció.
2: Tothom. Jo crec que tothom té la seva responsabilitat a la vida. Uh-huh. I la responsabilitat passa a ser per ser actiu i fer alguna cosa. Jo crec que aquest món millor que volem no ens el regalaran, no ens el trobarem, l'hem de fer entre tots.
0: Sí, entre tots.
2: Vol dir, i per això parlo de l'or de dins, l'art és molt necessari per totes les persones i no pot estar apartat, perquè tant l'art com la natura fa, jo crec que Pau Casals, la música, o sigui, el va fer connectar amb aquesta veritat,
0: clar,
2: que és el per què estàs viu, per què estem vius.
0: Sí, sí, sí.
2: I és molt bonic, un cop et connectes així, no pots fer mal al del costat. I ara és la unió de veritat, o sigui, tu et connectes amb això i vaig a un festival, escolto música, no vull esperar una gran execució, vull que connecti amb aquesta part interior meva que connecta amb tothom.
0: Sí.
2: En canvi, doncs, com que hem parlat del Mundial, una pilota no ens uneix, és una falsa unió, perquè al final són uns contra els altres.
0: Ja, sí, sí, no deixa de ser una competició, no? Tot i que a vegades intenten allò, ah, no, esportivitat, però no. En el fons es persegueix una victòria.
2: Clar.
0: Però almenys la música o l'art, com a reivindicació també, no?, en certa manera, no? És a dir, de poder donar aquest altaveu i de poder expressar, que segurament devia expressar el seu dia en Pau Casals,
2: clar,
0: doncs això, aquestes injustícies socials, polítiques, deixeu-me tornar a dir, i almenys a través de la música podem arribar. No?
2: A Pau
0: potser
2: Casals,
0: des d'altres posicions no, però amb la música sí.
2: Clar, ell s'ocupava de que la música arribés a tothom. Mai va fer que un, no?, una barrera.
0: Clar, no està clar.
2: Ell realment sabia, perquè sabia el bé que li havia fet a ell.
0: Sí.
2: No tothom té la sort, no sé, per exemple, m'explicava quan vaig anar a conèixer l'Enriqueta, la seva neboda, que la seva àvia, o sigui, la mare de Pau Casals, en el costurero aquest on tenia això, ella hi tenia llibres.
0: Ah.
2: La mare de Pau Casals llegia moltíssim. I clar, a vegades no... I bé, que cosí, que a mi m'agrada molt, també té la seva...
0: Sí. Si realment, aquest... qualsevol tipus d'expressió, la podem anomenar artística o no, però això és una expressió, no? Allò que et surt de les mans, que surt de dins, que neix una mica de la teva creativitat, i és això, no? I és una manera d'expressar, de posar,
2: clar,
0: de culturitzar, si podem dir-ho així, no?
2: Perquè cantar, jo crec que cantem tots, en el fons.
0: Sí.
2: Però hi ha una part que és molt important, és ser escoltat.
0: Clar.
2: I Pau Casals era escoltat. Jo crec que, per exemple, ara una part de la població més fràgil a no ser escoltada són els infants.
0: Clar.
2: Ell n'era conscient. Si ell, no? Que tu, Vera, parles i vols ser escoltat, no?
0: Sí, sí, clar.
2: I l'Oriol també.
0: Sí.
2: Perquè això sana molt. Poder escoltar... A vegades hi ha gent que li costa tant poder explicar alguna cosa.
0: Clar.
2: Doncs quan l'expliquin, ens hem d'escoltar tots.
0: I tant. Saber escoltar... Evidentment, saber parlar, saber comunicar, però saber escoltar, que és importantíssim. Ara ets tu que estàs callat.
3: Bueno, l'estava escoltant amb ella.
0: No, perdó. Tot i que ens quedem sense temps,
3: Estic fent el que realment està dient ella, és veritat.
2: M'estàs escoltant.
3: És molt interessant el que estava dient.
0: Clar, en aquest sentit, jo convido la gent que segueixi la Marina Durany a través de xarxes, a través de la seva pàgina web, a través d'allò que fa, perquè no pares de fer coses, una mica per seguir-la, aquesta manera de fer i de pensar que tens, que tant ens agrada i que la gent no perdi pista. Marina Durany, més enllà de festival, és obvi, però que la seva riquesa artística és molt àmplia, artística musical, pictòrica, il·lustrativa, és molt àmplia. Marina, gràcies per venir, de veritat. Gràcies per venir.
2: Gràcies, Pere.
0: I Oriol, el que sí que poden seguir és el festival de la música Pau Casals, a la pàgina web de l'Auditori, poden seguir la programació, els concerts que queden aquest dissabte, aquest divendres, aquest diumenge, aquest dilluns i aquest dimarts, que encara queden propostes interessants.
3: Correcte. Sí, auditoripaucasals.cat, tota la informació i els esperem.
0: Perfecte. Gràcies per venir. Un plaer conversar amb vosaltres.
3: A tu, igualment.
0: Que vagi bé.
2: Gràcies.
3: Adéu.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper. Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembest. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès. Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
7: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: l'advocacia, el món jurídic i legal, m'atreviria a dir, fet ràdio, fet secció de ràdio, però així, d'aquesta manera divulgativa, propera i com més entenedora, i ho és, eh? I la més entenedora possible per poder parlar-ho i explicar-ho en diferents terminologies. Qui ens ajuda a aconseguir tot això des de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, la Begoña Cajaravilla, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Apropant, no? És el que ara volia dir, apropant i fent ràdio amb un tema i que ho destaquem en cada ocasió, que pot semblar allò com molt seriós, molt de llosa, com molt poca broma, però en canvi ho podem parlar així obertament, senzillament, properament, perquè justament vosaltres voleu que sigui així, eh?
1: Sí, sí, i de fet... Ens hi trobem també, almenys jo, que fa molts anys ja que estic a la carrera, molts, els advocats d'ara intentem que el nostre vocabulari, que sempre ha sigut una mica farragós i una mica protocolari, no?
0: Sí.
1: Quan estem en una sala, almenys jo intento que quan surto el meu client hagi entès el que ha explicat la seva advocada, no? Perquè
0: sí,
1: si no...
0: Sí.
1: O sobretot quan li estàs explicant el tema al client, no? A vegades has de buscar paraules que siguin més senzilles i que siguin entendibles, perquè si
0: sí,
1: no...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues no, pots entrar en col·lapse.
0: No, i tant, s'agraeix, sí. S'agraeix. També és lògic, que per una banda, nosaltres intentem buscar aquesta part una mica més distesa, però és evident que estem parlant de terminologia... en el fons
1: sí.
0: Important, amb tot el que suposa burocràticament, estem parlant de lleis, estem parlant de jurisprudències,
1: sí.
0: El tema és prou complicat, però per això que s'agraeix molt que es pugui explicar amb facilitat i de manera així senzilla.
1: Sí, és veritat, i gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, perquè també el ciutadà, quan escolta,
0: sí.
1: Doncs... A vegades tu escoltes alguna cosa i dius, oh, que bé, ara ho estic entenent, no? Això
0: sí,
1: m'està passant
0: exacte,
1: a mi, no?
0: Sí,
1: i m'estava passant
0: sí.
1: I no sabia què era
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, que bé. Sí. De fet, avui parlem d'una de les teves especialitats, oi, si no m'equivoco?
1: Sí, sí, avui parlem de les custòdies compartides. Quan arriba el moment de les separacions,
0: sí.
1: No? Bueno, pues que... què hem de fer amb els nens, no? Que, quin seria un sistema més favorable o menys favorable pel tema de la guarda dels nens, no?
0: Val.
1: Jo abans de començar a parlar de la guàrdia i custòdia, sí que m'agradaria fer un punt, perquè és una de les preguntes que em fan molt al despatx, no? S'ha de diferenciar el que és la pàtria potestat i el que és la guàrdia i custòdia compartida. La pàtria potestat sempre ha sigut compartida.
0: Val.
1: Sempre.
0: Val. Pare i mare, eh?
1: Pare i mare. Això
0: o,
1: què vol dir?
0: O pare i pare o mare i mare,
1: exacte,
0: eh?
1: Sí, sí. Són els drets i les obligacions que tenen els pares enfront als seus fills. És a dir, tots dos han d'estar d'acord a on matriculem el nen al col·le.
0: Val.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen se l'ha d'operar o no, no en els casos d'urgència, que aquí qui decideix és el metge, evidentment.
0: Sí.
1: Tots dos han d'estar d'acord si el nen fa la comunió o no la fa. Clar, aquestes coses sempre han sigut compartides.
0: Val. Sí, quin sigui el règim establert...
1: Sigui quin sigui el règim.
0: Preval això, eh?
1: És això, val? Aleshores, què passava abans, no? Abans teníem un sistema que hi havia una guàrdia i custòdia normalment exclusiva. I era el que nosaltres anomenàvem, els advocats abans, el combo familiar, no? Això que volia dir. Normalment els nens es quedaven amb la mare, es quedaven amb la vivenda on estaven vivint, tota la família, era el pare qui marxava, i el pare tenia... un règim de visites, que era pues, cada 15 dies, al cap de setmana, i la meitat de vacances.
0: Val.
1: Això s'anomenava el combo familiar, no? El combo família que se la quedava la dona. Que a priori semblava que era... Hosti, t'ha tocat la loteria, no? Que era el que es parlava. Els divorcis sempre afavoreixen a les dones.
0: Ja, sí, has guanyat tu.
1: Has guanyat tu, l'home no podia refer la seva vida... I en realitat era, jo sempre ho dic, un regal enverinat, perquè a la dona li suposava tenir la càrrega familiar sencera, la càrrega dels nens sencera.
0: Clar.
1: Això també implicava que la dona hagués de deixar potser la seva feina i agafar feines parcials, a on poder fer càrrec dels nens en els horaris de col·le i de... Perquè el pare era aquesta figura de... el padre visitante, no?
0: Ja.
1: Arribava el divendres se l'emportava el cap de setmana i diumenge els tornava. I semblava que era, doncs, lo fàcil, no?
2: Sí, sí.
1: I això comportava també pagar una pensió d'aliments i segurament també la meitat de la hipoteca, perquè era on es quedaven els nens i la mare.
2: Val.
1: Això és el que passava abans, no?
2: D'acord.
1: A partir del 2011, amb l'aprovació en el Codi Civil Català, nosaltres tenim el Codi Civil Català.
2: Sí, sí, un codi propi.
1: Va entrar en vigor el llibre segon, on es plantejava la relació, on es tracta les relacions familiars. Aquí comença a introduir-se el principi de responsabilitat parental.
2: Val.
1: Val? D'aquesta manera s'afavoreix a que tant el pare com la mare puguin tenir el mateix dret d'estar o de conviure amb els nens. Això no vol dir que fos d'una manera automàtica que els jutges apliquessin la custòdia compartida, però sí que va a començar a canviar aquest paradigma d'exclusivitat de guarda i custòdia exclusiva per la mare, perquè fos de corresponsabilitat, no?
2: Val, 50 i 50.
1: 50 i 50. Les custòdies compartides, a vegades pensem que han de ser-hi al mateix temps, 50 i 50, és a dir, normalment per setmanes, no?
2: Val.
1: De dilluns a dilluns, de divendres a divendres. No és així, tampoc. Nosaltres podem fer guardes i custòdies compartides una mica a l'uso.
2: Val.
1: Perquè, clar, hem de conciliar...
2: Clar.
1: Amb els horaris, amb les feines, amb els domicilis... Aleshores, no sempre podem fer una custòdia compartida sencera. A vegades fem custòdies compartides pues, de dijous fins a dimarts. A vegades fem custòdies compartides... una el té dilluns, dimarts, i l'altra té dimecres, dijous, i els caps de setmana són alterns.
2: Alterns, val.
1: Sempre intentem... quadrar o conciliar la vida del pare, la vida de la mare i sobretot la vida dels nens.
2: Val, val, val. Que és el més important,
1: Que és el més important.
2: El que més predomina és el benestar dels infants, sempre. Això també ha de quedar clar.
1: Sempre.
2: I no està marcat, doncs, és a dir, aquesta amalgama de possibilitats es decideix entre les dues parts, doncs.
1: Clar, a vegades...
2: No ho marca la llei, per entendre'ns.
1: No. O sigui, nosaltres, quan ens separem, podem anar pel mutu acord, o si no tenim mutu acord perquè no ens posem d'acord, malauradament, doncs hem d'anar al jutge, i que sigui el jutge qui, valorant les circumstàncies del cas, ha de decidir si podem aplicar una guarda i custòdia compartida o és millor una guàrdia i custòdia exclusiva, per exemple. A vegades ens hi trobem que tenim un pare o una mare que treballa a torns, matí, tarda i nit. Clar, conciliar amb una custòdia compartida amb un treball a torns és complicat.
2: És complicat.
1: Però això no vol dir que el pare o la mare pugui dir ja, però jo tinc els meus pares que m'ajuden, o tinc la meva germana que m'ajuda, i... pot ser viable una custòdia compartida. O a vegades fem que la setmana que el pare va de nit sigui la setmana que sigui la mare qui els tingui. Però sempre intentem, i sempre s'intenta, que prevalezca l'interès del menor.
2: Sí, sí, sí.
1: Sempre, sempre, no? És el més important. I sobretot també perquè aquest paradigma, i jo sóc molt pro custòdia compartida, després si vols t'explico una mica quan funciona i quan no.
2: Sí.
1: Però aquesta figura de que el pare no es volia encarregar dels fills també ha quedat una mica enrere.
2: Per sort ha canviat, està canviant per sort.
1: Exacte, i està canviant, no? Sí. Se li dona aquesta oportunitat als pares a ser pares, perquè també volen ser pares.
2: No, i és evident, i formar part de la criança, no?
1: Clar, i també hi ha dones que no volen ser al 100% mares. També hi ha dones que ens agrada molt treballar la nostra feina, la nostra vida personal quan no som mames.
2: Sí.
1: Jo tinc dos nens, faig custòdia compartida, i ja són grans i encara faig custòdia compartida, i jo valoro moltíssim la setmana que no els tinc. Sí, i mira que me'ls estimo, eh?
2: Sí, sí, no, està clar, està clar. Està
1: però,
2: clar.
1: Però puc estudiar, puc treballar, clar, puc fer moltes sí. coses. Quan estàs pendent dels nens, pues, s'ha d'anar a buscar els nostres escolars, sí, fas sí, de, sí, de Uber, fas de...
2: No, la conciliació no és fàcil, ni
1: no,
2: molt
1: menys. No, per tant, això també ajuda molt que el
2: sí,
1: pare
2: sí, sí, sí, està clar.
1: També tingui aquesta responsabilitat, però sobretot també que el pare pugui disfrutar de la criança dels seus fills,
2: clar,
1: no? Que abans
2: clar.
1: No la tenia, no? Estava com una mica prohibida i era tota exclusiva per
2: sí,
1: la mare.
2: Sí, no? Perquè és aquesta herència, no?, de fa anys, d'aquest no, patriarcat, matriarcat, digue-li com
1: qual.
2: Vulguis, no?, del
1: sí,
2: qual
1: sí.
2: La cura dels fills i de la casa sempre requeia en la dona,
1: sí.
2: I el pare era un fet productor o proveïdor, no?, de la llar,
1: clar,
2: i això per sort també està, ha canviat.
1: I que quan arribava un divorci, malauradament, l'home patia tot el perjudici econòmic, també,
2: sí.
1: No? Perquè havia de marxar de casa, havia de pagar una manutenció,
2: clar, com dic,
1: havia de pagar una meitat d'una hipoteca d'una casa en la que no vivia, i s'havia d'anar a buscar un lloguer, o s'havia de tornar a casa dels pares, perquè econòmicament no podia afrontar tot això, no?
2: Sí, sí.
1: Ara, amb això, també ha canviat, no? Quan hi ha una custòdia compartida i els progenitors tenen més o menys la mateixa, el mateix ingrés, els mateixos ingressos, ja no s'ha de pagar una pensió d'aliments.
2: Val.
1: A vegades sí, a vegades sí, perquè a vegades l'economia és molt diferent. Tot i que estiguem amb un 50%, no cobrem igual.
2: Yeah.
1: I potser la dona cobra una mica menys, o l'home cobra una mica menys. Per tant, això s'ha d'equilibrar, i un dels dos sí que ha de fer una miqueta més i ha de pagar pues, o una pensió d'aliments o
2: val.
1: Les despeses dels nens ja no és un 50-50, sinó que paguem 70-30, les extraescolars, el repàs, l'anglès, doncs un paga el 70 i l'altre el 30.
2: Val.
1: Sempre intentem buscar una manera que sigui bo per tots.
2: El més justa possible,
1: clar.
2: Per les dues parts. I el tema casa, que és un tema important.
1: Sí, el tema casa. Mira, quan jo vaig començar, quan es va començar a aplicar la custòdia compartida, es va posar molt de moda la casa nido.
2: Sí.
1: I la gent deia, sí, sí, casa nido, esto perfecto. Els nens no marxen de casa i els que marxen són els pares. Ara surto jo una setmana i a la setmana següent surts tu, no? Això, els que ens dedicàvem una mica a això ja vèiem que
2: ja,
1: això no seria
2: no
1: viable.
2: Sí.
1: No, no, perquè això generava molt conflicte, no? Tu arribaves de la teva setmana que havies deixat la casa neta i quan et tocava a tu la casa estava bruta. Si un havia vingut amb una parella nova, l'altre s'enfadava perquè havia entrat una parella.
2: Clar, la intimitat...
1: Això era un conflicte, no? Aleshores, quan comencem a aplicar la guàrdia i custòdia compartida, aquesta prioritat que abans tenia... Normalment, la casa... Bueno, normalment no, és així. La casa familiar és pels nens.
2: Val.
1: No és per la mare ni pel pare. És pels,
2: pels
1: nens.
2: Fills, sí.
1: Què passa quan estem en una guàrdia i custòdia compartida? Qui té més dret a quedar-se amb la casa? Pues en principi, cap dels dos. S'ha d'analitzar cas per cas, no? Normalment se li dona a l'ús aquell dels dos progenitors que econòmicament sigui més vulnerable, tingui menys oportunitat a poder sortir al mercat immobiliari, no? A poder buscar-se un lloguer o comprar-se un pis. Però el que se sol fer és limitar aquest ús. Abans, la casa, amb l'exclusivitat, era pels nens fins que tinguessin la majoria d'edat. Quan ens hi trobem amb una guàrdia i custòdia compartida, ara els jutges el que solen fer és limitar aquest ús pues, a 4 anys, a 5 anys, a 3 anys, i una vegada això, per exemple, et poso el cas, pues, la parella que es separa i ara els nens tenen 12, 13 anys, bueno, pues, donem com a un marge a la mare o al pare 2, 3 anys per estabilitzar-se, i una vegada arribi això, es posa el pis a la venda, es liquida hipoteca, es reparteix i cadascú mateixes oportunitats. Clar, això també ha comportat que tant el pare com la mare, que el divorci no sigui el no puc refer la meva vida perquè tinc un escoll econòmic darrere que no puc afrontar, no? que això ha ajudat molt.
2: Sí.
1: Ha ajudat molt a que tant el pare com la mare, primer sobretot, puguin tenir el mateix dret a estar a la criança dels nens, que existeixi una corresponsabilitat amb aquesta criança, i després, econòmicament, evidentment, ha fet que el pare no tingui aquesta càrrega de pagar tot i, no, i a sobre no pugui estar amb els nens. No?
2: Has parlat d'edat, dels 18 anys dels infants.
1: Sí.
2: Això ho marca també, suposo, no?, la custòdia compartida?
1: Sí, bueno, la custòdia compartida no, marca... Ah. O sigui, tant la custòdia exclusiva com la custòdia compartida, l'ús de l'habitatge sol quedar-se quan arribi la majoria d'edat.
2: Val.
1: Però això tampoc és sí o sí contundente. Val? Perquè durant el procés d'un divorci, jo em puc divorciar el 2015 amb unes condicions, però el 2020 aquestes condicions han canviat.
2: Han canviat, sí.
1: Aleshores, qualsevol dels dos pot dir, escolta, que tot i que en el 2015 se li va donar l'ús fins a la majoria d'edat, el meu fill, als 17 anys, ja no viu a casa perquè està vivint a la universitat, a fora,
2: sigui,
1: el que sigui, i ara ja no cal esperar fins als 18, ja es pot vendre la casa abans. O, al revés, es pot demanar una pròrroga perquè els nens estan estudiant una carrera i fins que no acabi la carrera podem prorrogar o allargar aquest ús de la vivenda.
2: Val.
1: Però la tendència judicial és equilibrar.
2: Sí, sí. Sempre intentar buscar el màxim equilibri possible.
1: Exacte, perquè al final un home que està esperant, perquè és potser el seu colchón, no?, econòmic, no?, de dir, necessito vendre aquesta casa perquè he estat pagant la hipoteca i ja no em queda res d'hipoteca, ara ja si la venc puc agafar una mica de diners, i clar, si m'he d'esperar fins als 23 anys dels meus fills, jo potser tinc 60 i ja no puc comprar-me res, no? Per això s'intenta valorar cas per cas quines són les situacions.
2: Val.
1: No?
2: I en els millors dels casos, o sempre, no?, suposo que el més important és poder arribar a un acord
1: sempre
2: amb l'advocat o l'advocada,
1: sempre,
2: i no haver d'arribar davant d'un jutge, entenc.
1: Nosaltres tenim un dit, però más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Perquè al final, jo sempre dic el mateix als meus clients, no? Al final nosaltres ens hi posem davant d'una persona que no ens coneix res.
2: Ja, i es basaran...
1: I no ens coneix res. I no entrarà a valorar, o sigui, entrarà el que li permeti el temps de judici i el que s'hagi mirat al nostre cas. Però ja està, no valorarà que tu puguis anar a les 7 de la tarda perquè jo puc anar a buscar el nen a futbol i així també estic amb ell. No entrarà, dirà, setmana custòdia compartida, 50% de vacaciones i pensió d'aliments X i 50% de despeses dels nens. I ja està.
2: I ja està.
1: Per tant, si nosaltres ens podem, doncs, podem arribar a un acord, sempre farem el nostre conveni o la nostra guarda
2: clar.
1: A la carta nostra.
2: Sí. Que igualment aquest acord, per entendre, signat davant d'una advocada, allò preval,
1: Bueno, s'ha de signar davant d'una advocada, però també s'ha de ratificar en el jutjat.
2: D'acord.
1: Sense la ratificació...
2: No és
1: aquest conveni és un acord privat.
2: Val.
1: És com si o ho posem davant d'un notari o ho posem davant d'un jutge.
2: Correcte.
1: Si no, no tindrà
2: la
1: validesa, no? Mm. Però també et dic, o sigui, la guàrdia i custòdia compartida funciona si els pares tenen comunicació.
2: Val.
1: Si tenim uns pares que tenen un conflicte diari, la guàrdia i custòdia compartida no funcionarà.
2: Que és el que es deies abans, sota la teva experiència, els casos que poden funcionar o no poden funcionar,
1: clar,
2: eh?
1: Clar, perquè què passa? Jo sempre et dic el mateix. Estamos condenados a entendernos.
2: Ja, quan tenim dos fills,
1: clar,
2: sí.
1: Sempre. Jo poso el mateix exemple, sempre dic. Cuando el niño se case... A la boda vais a ir los dos. Clar.
2: És cert.
1: Perquè
2: sí.
1: Jo tinc la meva mare i el meu pare. Jo vull que vinguin tots dos al meu casament, no?
2: Clar.
1: Per tant, estáis condenados a entenderos. I si ho feu d'aquesta manera, sempre és millor. Clar, no serveix si jo a casa meva, la setmana que tinc els nens, li dic que ha de fer feines de classe, de col·le, de deures, de tal... i quan arriba a casa del pare o a casa de la mare no fa feines, no fa deures, no té uns hàbits, el nen es torna boig.
2: Clar.
1: Aleshores, no és que siguem íntims amics, però sí que, més o menys, clar, la línia sigui més o menys la mateixa.
2: Ja.
1: No? I així, això funciona, les custòdies compartides funcionen, i molt.
2: Val.
1: I és més, els nens, jo ho he vist, creixen de manera molt diferent, perquè tenen el mateix vincle amb el pare i amb la mare.
2: Clar.
1: I cada vegada jo veig més pares i mares que comparteixen espais d'extraescolars. Tot i que no em toca el nen, pues vaig a veure un partit de futbol,
2: val,
1: no?
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Clar, això és fantàstic.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és fantàstic. Per tu com a persona, com a pare i com a mare, però sobretot pels nens.
2: Pels infants. No, queda clar, queda clar. Clar. Així doncs, si no hi ha, o aquella parella no acaba amb una bona relació, es desaconsellaria, doncs, la custòdia compartida?
1: Hi ha molts factors.
2: Val.
1: Hi ha molts factors en què el jutge analitza si la compartida és bona o no. Si hi ha una sèrie de denúncies cruzades entre ells, és poc viable que existeixi una guàrdia i custòdia compartida.
2: Val.
1: Perquè no hi haurà aquesta sincronització que ha d'haver-hi, no? Per exemple, tampoc si un pare o una mare viu a molts quilòmetres de l'altre, perquè, clar, no és viable si tu vius a Barcelona i l'altre viu a Vendrell i el nen va al col·le al Vendrell. La setmana que li toca estar amb el pare o la mare a Barcelona,
2: clar,
1: si li hem d'aixecar el nen a les 5 de la matinada o a les 6 de la matinada perquè arribi al col·le, és inviable també una custòdia compartida, no? S'ha de valorar una mica, doncs, això, i a vegades també es valora quina responsabilitat ha tingut el pare o la mare durant el matrimoni. És a dir, si ha sigut un pare o una mare ausent i ha sigut l'altre qui s'ha dedicat als nens fins als 10 anys, que ja arriba la separació, a vegades també el jutge s'ho planteja si la guàrdia i custòdia compartida serà viable o no.
2: Val.
1: Però també es pot canviar. És a dir, nosaltres, és el que et deia abans,
2: sí,
1: podem
2: no
1: començar
2: és.
1: Per una guàrdia i custòdia compartida i després acabem una exclusiva.
2: Clar.
1: Que això també passa quan els nens es fan grans. Perquè també ens oblidem dels nens, però a vegades els nens estan una mica farts de fer canvis de domicili.
2: Clar, no ha de ser còmode, tampoc.
1: I al final,
2: logísticament no és còmode.
1: Play, no, el cas dels meus fills, no? Play arriba, play abajo. Perquè, clar, nosaltres, el pare i jo, ens avenim molt i tenim molt bona relació i vam dir, una PlayStation, no tindrem dues. I
2: clar.
1: Si vols, pues, això, el diumenge, PlayStation cap a casa del pare, PlayStation cap a casa de la mare, no?
2: Sí.
1: I clar, arriba un punt, doncs, potser amb 14 o 15 anys, que et diuen, jo ja estic fart d'això, jo vull veure el papa sempre o la mama sempre,
2: clar.
1: Però em vull quedar en una casa. Clar, també se'ls ha d'escoltar.
2: Però perquè això és cert, no? Hi ha aquest mite, no?, que els fills poden triar en quin progenitor poder viure, això és real.
1: No és tant triar.
2: Val.
1: Val? No és tant triar. És que a partir dels 12 anys i amb 11, si tenen la suficient maduresa, són escoltats.
2: Val.
1: Són escoltats. Per què volen fer aquest canvi? Clar, evidentment, és el que a nosaltres anomenem l'exploració del menor, que té un nom feíssim,
2: sí.
1: I no és tan lleig. Al final, el que fa és que el jutge i la fiscal de menors, en el cas que anem a judicis, li fan una entrevista al menor i li pregunten, a veure, tu per què vols anar-te amb el papa? O per què vols anar-te amb la mama? Clar, no serveix que digui, és que el papa sempre em castiga o és que el papa m'obliga a dutxar-me cada dia, no?
2: Yeah.
1: No, això no és un motiu.
2: No, clar.
1: Aleshores, no és que pugui escollir, però sí que pot ser escoltat i que ell expliqui què és el que amb ell li fa angoixa o què és el que... Potser és que estic cansat de canviar-me de casa.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs molt bé, també pot ser.
2: Clar. Anem a l'extrem, Bego. Podem arribar a treure la custòdia d'un progenitor?
1: Sí.
2: Sí.
1: Podem arribar a treure una custòdia compartida i podem també treure una custòdia exclusiva.
2: Val.
1: Sí. És veritat que no, o sigui, canviar un règim amb un altre, és a dir, canviar de custòdia compartida a custòdia exclusiva, és com a més comú, val? És més normal, per lo que et dic, perquè normalment arriba un punt que els fills ja demanen, no? I diuen, hosti, jo no estic cansat d'estar amunt i avall. O, pues mira, el papa o la mama s'ha tornat a casar, a casa som un munt, perquè arriba una setmana que estem... I amb la casa del papa, pues només estic jo sol, o només estic jo i el meu germà, no? I, pues bueno, pues... Canviem sí, a custòdies exclusives amb un règim de visites més flexible, que els nens poden estar més amb la mare o amb el pare quan vulguin, perquè ja són més grans. Val. Perquè, clar, a vegades ja ens passa que em toca el cap de setmana i et diuen, papa, és que tinc un cumpleaños, papa, és que em quedo a dormir, o mama, és que no puc anar amb tu, perquè, clar, va passant. No,
2: sí, clar.
1: Ells van creixent.
2: Sí, el dia a dia és així. És que realment
1: jo me'n recordo fa molts anys que un noi em va dir... És que quan els meus pares es van separar, jo no vaig poder decidir. Però ara sí.
2: Clar.
1: Ara no, sí. Perquè ara tinc 16 o ara tinc 15.
2: Sí.
1: Quan canviem o traiem una guarda exclusiva, perquè la traiem, no perquè la convertim en una custòdia compartida, ha tingut que ser per uns temes més complicats.
2: Val, clar.
1: Més forts.
2: Sí, m'imaginava.
1: Si no es treu així com clar. Així.
2: I més a l'extrem encara, una guarda potestat es pot retirar d'un dels progenitors?
1: Una pàtria potestat es pot retirar.
2: Sí, també.
1: Sí, es pot retirar.
2: Ha de ser casos molt extrems.
1: Molt extrems. Jo, que serveixi d'anècdota, només al llarg de la meva vida, que han sigut, pues, porto ja 23, 24 anys, només vaig treure una pàtria potestat sencera, perquè a vegades podem fer parcialitats de la pàtria potestat. Per exemple... El pare viu a Madrid, o la mare viu a Madrid, i el que té la guàrdia exclusiva del nen, no?, viu aquí. Clar, què passa? Que si em canvio de domicili, per empadronar-lo, necessito la signatura del pare. I el pare està a Madrid. I si cada vegada he d'estar pendent de que m'assigni el document, de que vingui, de que no, el que demanem és, a l'exercici de la pàtria potestat, queda com a més exclusiu en determinades...
2: Coses
1: perquè sigui de la mare.
2: Val.
1: Per exemple, temes mèdics, no? Pues si se l'ha de vacunar o no se l'ha de vacunar i el pare no hi és, pues que la mare pugui decidir si la vacuna o no la vacuna. Retirada total de pàtria potestat, pues són casos, en aquest cas, jo, per exemple, era un home que havia estat tota la seva vida, la vida de l'infant, a la presó. Pràcticament ni el coneixia. Aquest nano, no? I, clar, no li podíem donar la capacitat de decisió a un pare que no havia estat present mai a la vida d'aquest nano, no? Aleshores, el jutge li va retirar la pàtria potestat. Però han de ser casos molt excepcionals
2: molt
1: i molt extrems.
2: Molt extrems. Sí. Tornem a la teva experiència. Els casos d'èxit, en qüestió de compartida, superen els nous casos d'èxit? És a dir, valorant-ho, és un bon règim, eh?
1: És un bon règim.
2: Tu apostes per ella, ho deies.
1: Sempre.
2: I suposo que sempre la balança decau cap aquí, eh? És
1: sí.
2: El més positiu possible, doncs.
1: Ojo, però...
2: Amb les condicionants que abans dèiem,
1: sí,
2: eh?
1: Sí. Estic a favor de la pàtria potestat, o sigui, de la guàrdia i custòdia compartida, sempre que sigui real. És a dir, que no ho fem per trampa. Que a vegades...
2: Que també passa.
1: Sí.
2: Ui.
1: A vegades passa que... No. Jo guàrdia i custòdia compartida perquè així no he de pagar pensió.
2: Ah, clar.
1: I després me l'està cuidant la meva mare.
2: Ja.
1: O no estic exercint de pare o de mare. Perquè aleshores sempre dic el mateix. Si no pots ser un pare 24/7, no passa res. No passa res. És millor que fem un règim més ampli de visites, fem un cap de setmana més llarg, des del dijous fins al diumenge, però ens hem de mullar. Uh-huh. És a dir, si vols ser pare o mare de guarda i custòdia compartida, s'ha de ser-hi. S'ha d'estar. S'ha d'anar a les reunions al col·le, s'ha d'anar a les extraescolars, s'ha de fer de pare o de mare. Si no, doncs li donem la guarda a l'altre progenitor, ja sigui el pare o sigui la mare, i nosaltres arribem a on arribem. Clar, a vegades ens passa que diu, no, jo vull ser pare de guarda i custòdia compartida, però és que arribo cada dia a les 8:30 de treballar. Doncs
2: no,
1: això no és compatible.
2: No, clar.
1: No és compatible, perquè no estem fent un bé al nen.
2: Sí.
1: Pues per això, millor que estigui amb la mare, que a lo millor acaba a les 5.
2: Val. Sí, sí, sí.
1: Però si tots dos tenen aquesta intenció d'una guàrdia i custòdia compartida, per mi és perfecte.
2: Val. Sí, sí, sí.
1: És perfecte.
2: I el matrimoni no ha d'estar casat, entenc, tampoc, no? És a dir, no poden ser parella de fet...
1: Exacte, o inclús no ser ni parella de fet, és a dir, molta gent diu... nosotros no nos hemos casado, ni hemos, nos hemos inscrito como pareja de hecho en cap lloc, ni res, vivíem junts. Bueno, també és un conveni de guarda i custòdia.
2: D'acord, d'acord.
1: Només de guarda
2: i custòdia. Clar, que dèiem, el que regeix tot això són els infants i és el naixement d'aquests propis infants, només faltaria. Sí. És un tema interessant, realment, sí. Suposo que malauradament és un tema habitual,
1: sí, sí, sí.
2: I és molt comú, eh? I sí. Jo crec que més o menys tots en el nostre entorn social coneixem casos i coneixem parelles que per les circumstàncies que siguin doncs, han hagut de separar-se o divorciar-se.
1: I en els últims, ja et dic, en els últims 15 anys, ara és com a molt més normal sentir la guàrdia i custòdia compartida.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara ho veus, no? Inclús... I ara que estàs així una mica d'anècdota, no? Però si et divorcies i busques parella, moltes vegades és tu tens nens, jo també, tu què tens? Guàrdia i custòdia compartida? Vale, intentem quadrar la teva setmana amb la meva. I així ja és algo del dia a dia.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Bueno, sí. És aquesta organització, conciliació familiar, personal, vital, professional, que tenim tots plegats.
1: Sí.
2: I és obvi, tu deies molt bé... No és el tema ni molt menys, és una reflexió que veig que la compartim i també per sort crec que avui en dia la compartim tots, que és a dir, el projecte vital de fills, família, és evident que és importantíssim i que és un punt o un pilar molt important,
1: sí.
2: Però que tampoc no ha de basar ni ha de condicionar la nostra història.
1: Exacte.
2: M'explico, eh?
1: Exacte.
2: Si ho és, ho és, i si no ho és, doncs no ho és. M'explico,
1: eh? Jo l'altre dia, que estava també convidada a la ràdio de Tarragona pel tema del 8M, parlàvem de la bretxa salarial i jo comentava això, no? Gràcies a les custòdies compartides, les dones hem pogut tornar a les feines senceres, de 8 hores, i perquè a mi m'agrada molt ser mare, però també m'agrada molt ser dona.
2: Clar.
1: I m'agrada molt la meva feina, i m'agrada molt el meu temps lliure.
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, ajuda molt que hi hagi una corresponsabilitat.

0: amb les situacions que ens toqui viure i amb la casuística que ens toqui viure, ni més ni menys. No per això ens hem de frustrar, que potser al fons és això, no? D'intentar evitar frustracions, intentar evitar doncs, les situacions que ens compliquen la vida tots plegats.
1: Bueno, és que jo crec que en el món en què vivim ara, no? Ha deixat de ser un estigma a l'estar separat.
0: Sí, correcte, és veritat.
1: Saps? I ara és com a... Inclús, ostri, que bé que estic, perquè tinc dues setmanes lliures al mes, no?
0: Tinc temps per mi.
1: Tinc temps per mi. Totes dues... Les dues parts del matrimoni, no? Poden tornar a viure, a tornar a reinventar-se, no? No tenen el lastre del tema econòmic, perquè, hosti, si he de pagar 1.000 euros de despeses a la meva ex, això genera, primer, un conflicte.
0: Segur?
1: Que, hosti, és que l'estic pagant, és que li pago, és que, clar, ella viu superbé i jo no pago, o sigui, jo no puc viure bé, o a la inversa, no? Quan és que el pare... no s'involucra en els nens, és que tota la càrrega dels nens la porto jo, és que, clar, tot això...
0: Sí, sí, està clar.
1: Ha canviat una mica en que no hi hagi aquests conflictes, no?, que abans hi havia.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I Catalunya ha sigut pionera, amb la Guàrdia Custòdia Compartida. O sigui, va ser de les primeres comunitats en establir la Guàrdia Custòdia Compartida.
0: Perquè ara també la trobem en altres comunitats.
1: Ara ja
0: ara totes estan.
1: Sí, sí, sí, ara pràcticament... amb dades del 2024, la Guàrdia Custòdia Compartida és un 49, algo a tot Espanya.
0: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Estem arribant ja potser al 50-50.
0: Bé, bé, mira. Bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: I ja com a missatge final, i que ja dèiem al començament de la secció, que sempre el fem, però el potenciem i el repetim ara, és això, qualsevol dubte, pregunta, qüestió, si us plau, poseu-vos en mans de professionals, dels advocats i advocades de confiança. Si voleu fer-ho a través del col·legi, també podeu fer-ho, que és un molt bon recurs per conèixer els advocats que tenim a la proximitat.
1: Sí, sí, sí.
0: I en qualsevol dubte o pregunta en això, en situacions o plantejaments de separació, de divorci, doncs, abans de res, doncs...
1: Sempre.
0: Preguntar i informar-se de com pot arribar a ser la situació.
1: Sí, sí, perquè ajuda molt. I sobretot, ajuda quan estàs passant per un procés de divorci...
0: No, i tant, que és complicat.
1: És complicat, pues, que el teu advocat o la teva advocada sàpiga doncs, aconsellar-te, guiar-te, acompanyar-te i valorar totes les opcions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: de dir,
0: sí.
1: Bueno, pues, podem anar per aquí, podem anar per allà... Ajuda molt.
0: Sí, sí, tant que sí.
1: Ajuda molt, sí.
0: Importantíssim.
1: Sí.
0: Bego, gràcies.
1: A tu.
0: De veritat, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat amb més qüestions.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
4: Bona nit, us informa Sara Riera. S'intensifica la guerra entre els Estats Units i l'Iran tot just un mes després de l'acord d'alto el foc, que ja ha quedat en paper mullat. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà torna a bombardejar el país persa en resposta ara a la mort, la matinada passada, de dos soldats durant l'atac contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut. L'exèrcit nord-americà ha informat que torna a atacar l'Iran per vuitena nit consecutiva per ordre directe de Donald Trump. Argumenten que volen afeblir la capacitat de l'Iran en el control de l'estret d'Hormuz. Després d'aquesta escalada del conflicte, ja són aquestes vuit nits que diem de bombardejos, el líder suprem de l'Iran ha assegurat que queda clar que la firma de Trump en el memoràndum de la treva no tenia cap valor. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha anticipat que els Estats Units rebran lliçons inoblidables. Aquestes últimes hores, Teheran ja ha atacat les monarquies del Golf, aliats nord-americans a la regió. Més qüestions. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis, a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, justament a la Noguera, i a Viladamols, al Pla de l'Estany. I aquest dissabte també hi ha hagut un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Ha passat a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, això és el barri de Sant Roc, i hi ha hagut una baralla que ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Segons alguns mitjans...